0: Aragón, a dir-li el que feia molt temps que li volia dir. Va passar així.
1: Tengo un regalo para ti.
2: ¿Sí?
1: Sí, tenemos que hablar.
2: Es que la canción es muy corta.
1: Bueno, me da igual, es que tengo que hablar contigo porque ya no puedo esperar más.
2: Vale, pondré otra canción a continuación, dime. ¿Qué quieres?
1: O bueno, mejor si quieres pon la canción y yo espero a que acabe, ¿vale? Y te
2: esperas. Nacho, el programa acaba a las 5 de la madrugada. Venga, siéntate, dime qué pasa.
1: Vale, bueno, pues... Bueno, a ver por dónde empiezo.
2: Venga, que no hay nada tan importante que no se pueda decir en una sola palabra, en una frase. Venga.
1: ¿Me vas a obligar a pedirte que te cases conmigo en minuto y medio?
3: Oh,
2: Mariano.
3: Oh.
2: Mariano, escucha.
1: Sí, quiero que te cases conmigo. Siento que sea así, pero...
2: Sí.
1: Bueno, yo hubiese preferido un momento...
4: Ay, que yo estaba sonando en antena, eso.
5: Sí.
1: No ha podido ser. Mira, yo ya he dado muchas vueltas en la vida y... Y sé que te quiero.
4: Oh, ahora me va.
1: Y que te necesito. Y que no quiero perder ni un segundo más.
4: Ahora me va.
2: Sí.
4: A llágrima viva, es que tía.
0: Sí, totalmente, sí, absolutamente. Sí.
2: Diciéndome que quiero casarme contigo.
1: ¿Seguro?
2: Seguro.
4: Ara tota Catalunya és un mar de llàgrimes, mare meva.
0: Sí.
4: Hosti, tu. No sé com ho remuntaré, això, ara.
2: Oh, esto es muy caro, Nacho. Encima de mi abuela.
1: Da igual.
4: Ostres, tu.
0: Le regalo una anella.
4: Molt bé.
6: Me deja el micrófono abierto y todo el...
4: ¡Ay!
6: ¡Felicidades, hombre!
4: Els telèfonos sonen.
0: La veritat és que és un gran moment de televisió i d'aquella sèrie, perquè a part de tot això que hem escoltat, va ser una sèrie que crec que cada personatge va saber arribar al cor de cada espanyol.
4: Sí,
0: vull
4: senyor,
0: dir,
4: sí,
0: a Pedro Peña, mira, Chechu!
4: Chechu! Chechu!
0: A Juani, aquell personatge que feia Luisa Martín,
4: oi.
0: I tots els que van aparèixer per allà, que va ser cantera també de molts actors i actrius. Aquesta sèrie va batre tots els rècords d'audiència a Espanya i encara a dia d'avui ostenta el títol de sèrie espanyola més vista, de les més vistes que s'han creat mai aquí.
4: Maca.
0: Tenia una mitjana cada setmana d'entre 6 i 8 milions d'espectadors, David.
4: Imagina't.
0: Va haver-hi un capítol concret, un capítol del desembre del 1996, que va arribar a 9.516.000 espectadors. I això va ser un 49% de quota de pantalla. Un capítol qualsevol, eh? Vull dir, un capítol normal.
4: Ara, quan per exemple, parlem de l'èxit que ha sigut la nova de Torrente, que ha recaudat doncs, ja porta més de 20 milions de... Bueno, 20 i pico milions d'euros, vol dir aproximadament uns 3 milions de persones que han anat al cinema, no? Imagineu que un capítol vol dir 9 milions.
0: Sí, sí.
4: Quan eren menys, és a dir, quan eren menys gent.
0: Quan eren menys habitants d'aquest
4: país.
0: La veritat és que la família Martín, com et deia, va saber arribar al cor de tothom. Allà també hi havia Gemma Cuervo, que l'hem acomiadat fa unes setmanes, que també apareixia a Mèdico de Família.
4: És veritat.
0: I llavors, clar, evidentment, Nacho Martín i Alicia, que eren els protagonistes de la sèrie.
4: M'estan entrant unes ganes de tornar a veure-la sencera, saps què vull dir?
0: Em penso que des de casar-te.
4: No, va dir, només em faltaria que ara vingués algú a la ràdio a dir... No, estic jo.
0: Jo em sento molt identificat, perdó, i ara les persones que ens escolten i que no són del mitjà, que són la majoria. Ens passa molt això, que quan venen a l'estudi de ràdio, el David perquè està més a casa, però quan venen a l'estudi de ràdio a dir-te alguna cosa, estàs gravant alguna cosa, dius, s'acaba la cançó. Això ho diuen molts companys d'Europa FM.
4: Sí.
0: Marxa que s'acaba la cançó.
4: Ràpid que ja he de tornar a intervenir. Sí.
0: Però en fi, una sèrie que va tenir fins a 11 milions d'espectadors en un sol capítol. Vull dir que la sèrie que va canviar, diguéssim, la concepció de la ficció en aquest país. Allò va catapultar, diguéssim, que hi ha aquest home, Emilio Aragón, cap a la fama absoluta i total. I temps després, molts anys després, li van fer un homenatge en una de les seves visites a El Hormiguero. I com tu deies, ell és director d'orquestra, també.
4: I tant.
0: I és el senyor Esteve, l'oco del senyor Esteve, que fa tots els papers.
4: Sí.
0: Doncs allà va haver-hi la visita de la Film Orchestra Symphony, Symphony Orchestra, ho he dit al revés, de la Film Symphony Orchestra, que és la que toca les sintonies, les músiques de cinema més importants de tots els temps, i li van dir, espera't, que aquesta orquestra et vol tocar una cançó, però només et deixarà escoltar dues notes. Són aquestes.

0: Es que si tocamos tres, la tiene ya. Yo creo que la tiene, ¿no?
1: Dile que toque tres.
0: ¿Sí? ¿Seguro?
1: Sí, sí, sí.
0: Pero la sabe ya, ¿eh?
1: Yo creo que sí.
2: Ya está.
1: Ay, qué recuerdo. Mira, se le puede... estoy muy abuelo ya. Se me pone los pelos de punta. Médico de familia.
0: ¿Sí? Sí, sí.
3: Pots aprendre que llegui fins i tot.
2: Però totalment, totalment. A mi, jo vaig curt de clínics, ja. Avui, sí, sí, sí, avui no arribo, eh? També. Avui no em queden gaires, per aguantar tot el programa, que no em facin més coses d'aquestes, eh?
3: Llavors vindrà algú que ens dirà, es fas puxeritos de matinada.
2: No, escolti, com vol que no els fem aquí si ens emocionem molt? Mare meva, tu.
3: No s'ha de ser... Torno a l'inici. No es pot ser mala persona... Sí. I fer això. És a dir, aquest tio ha de ser una bona persona.
2: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: Perquè una persona que escriu música amb aquesta sensibilitat...
2: Sí, sí, sí, sí.
3: I que amb quatre notes, t'aconsegueix emocionar-te d'aquesta manera, perquè a més a nosaltres ens porta el viatge, diguéssim, emocional, personal, no? De que ho hem viscut com a ciutadans d'aquest país, com a espectadors, i hem viscut l'èxit d'una sèrie que va arribar als cors de tothom. Ah, i a més, volia recordar avui aquell moment en el qual Malalts de Tele, el programa que feia Antoni Soler, la Rosa Andreu i Alberto Home TV3, que competia directament amb Médico de Família, quan acabava el capítol de Médico de Família deien allò de els malalts no anem al médico.
2: Celebraven el moment perquè sabien que hi havia gent que podria anar a veure TV3 perquè
3: tornava a TV3.
2: Allò era prioritari, clar que sí.
3: En fi, després d'allò, l'Emilio Aragón, diguéssim que es va apartar de la primera línia de la televisió, però només de la pantalla, perquè es va dedicar a fer de productor. Va crear una productora que es deia, o es diu encara Globo Media, que després ha anat transformant-se i que va crear sèries molt importants, sèries que després han vingut i que no l'han tingut ell com a protagonista. O sí, d'alguna manera, perquè ell va crear Siete Vides, a la qual també va posar música i veu a la sintonia.

0: arribar als nostres dies, però ha de ser molt xulo veure néixer un projecte com aquest, que tu l'has creat amb les teves mans, amb el teu cervell, que jo crec que podem dir a aquestes altures, després de tot el que acabem repassant avui aquí, que el cervell d'Emili Aragón hauria de ser donat a la ciència.
1: Totalment, totalment. I bueno, ens caldria tenir un Hall of Fame, no? Jo aquí sempre ho dic molts cops al programa, no? Hem de cuidar molt més a les nostres estrelles, els que formen part de les nostres vides, perquè sense ells, sense elles, seria impossible ser com som, perquè ens han donat tantes hores de felicitat que és imprescindible que els recordem. Sí.
0: Absolutament. I el que passa és que el millor de tot que va fer Emili Aragón és, sense mai abandonar la seva família i sense mai faltar el respecte al llegat de la seva família i el que són, una família de circ, ha sabut crear-se la seva pròpia carrera, l'ha sabut fer molt bé i, a més, saps què? Que té talent, perquè hi ha fills de famosos que no tenen cap talent.
1: Correcte.
0: I estan allà per ser fills de famosos, ell no.
1: Sí, sí.
0: Ell té talent. A mi em sembla que és un tio que tots els pals que ha tocat, ja ho hem dit abans, algun llibre ha sortit millor, un altre pitjor, però tot el que ha fet des del talent i des de, jo crec, l'honestedat. I això és molt important en el
1: també
0: món de la
1: comunicació. També crec que és important que destaquem que ho ha fet des del talent i des de l'esforç.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: només de talent o només d'esforç no funciona la cosa.
0: Clar. Que no està allà per ser fill d'un famós.
1: No, s'ha deixat les banyes, ha estudiat música, ha estudiat tot el que ha fet i, per tant, ho ha fet bé perquè té talent, però també té l'esforç i des de casa també es va apostar i van creure de que les coses se les havia de guanyar. I per això és com és i per això és una bona persona, igual que el seu pare, segur que
0: l'Emili Aragón és una bona persona.
1: La mare i tothom, eh? O sigui que des d'aquí el nostre reconeixement i
0: l'agraïment, David. Jo crec que hem d'agrair-li moltes coses a Emili Aragón.
1: I tant. I si pot ser que ens regali encara més coses, que encara és jove, tu. Que encara és jove, que està a la millor edat. Això es diu de totes les edats, però està a la millor edat. Per tant, Emilio, si nos estàs escuchando, venga. Vinga, fem alguna coseta més. Va, escolta, que això aniria bé. En fi, Robert Calvo, és un plaer sempre escoltar-te totes les setmanes i amb tu sempre estem en bones mans, ja sabeu.
0: Ai, t'estimo, maco.
1: El programa que fa en Robert per cuidar-nos la nostra salut mental i física, que és molt important. Robert, moltes gràcies i fins la propera setmana.
0: Que vagi bé, David.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que els reptes d'avui dia, ser docent no és una tasca senzilla. Cal tenir moltes aptituds, cal tenir molts coneixements, i tot això els nostres docents i professors doncs han de poder tenir aquestes eines, com el llibre que avui us estem explicant. I és que és evident que en una època en què hi haurà tanta intel·ligència artificial, doncs el que es coneix com les soft skills, les habilitats, no, al final no deixa de ser el que són les habilitats emocionals, empàtiques, no, la capacitat per comprendre, serà fonamental. I com és fonamental, cal que els docents tinguin aquestes eines, però que també canviïn la mirada respecte a què és el que s'ha d'avaluar. Durant molt de temps s'ha castigat l'error i potser el que cal és fer un enfoc diferent, i el que cal és que es pugui doncs aprendre d'aquestes experiències errònies, no? És a dir, que puguem, a partir de la pràctica, doncs puguem anar millorant les nostres capacitats, i així ens ho confirmava el professor.
1: El missatge està en l'error, David, clarament, i lo vemos en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Todo lo que está a nuestro alrededor es el resultado de suma de errores. Entonces, es cierto que anteriormente, bueno, no es que sea antes, sigue siendo lamentablemente todavía, ¿no? Lo mismo que los cuadros comparativos, en los cuales yo difiero mucho que todavía existan como existen, ¿no? Donde hay la lista de los primeros lugares y todos los demás no son primeros lugares, ¿no? O esta parte de marcar el error. Son formas en las cuales fuimos construyendo un aprendizaje a lo largo de la historia que nos parecía que era razonable, pero hoy ya no lo es. Hoy en día los docentes necesitamos no promover el error como tal, sino no castigarlo, sino llevar al alumno a que sea un observador de su propio error. Ahí le

Doncs no només podem fer una relectura del Principito, sinó de tants i tants coneixements o tècniques o eines que donem per fetes i que, com tot, s'ha d'anar evolucionant, adaptant i aprenent del temps que ens toca viure. I per això avui us volíem comentar d'aquesta entrevista que li vam poder fer a Luis Efraín Villa de León pel seu llibre Escuelas Emocionalmente Responsables, una guía para desarrollar planes de intervención en la educación y gestión emocional, que com ens comentava l'autor té il·lustracions de Lucía Sarabia i el trobeu a Desclé Aprende a Ser. I és que cal aprendre a ser i cal que donguem als nostres docents i professores tot el nostre suport i les habilitats perquè entre tots puguem crear una societat millor. I l'educació, la lectura i l'aprenentatge és fonamental. Seguim aquí, fent nits de ràdio.

0: I de veritat que és un autèntic plaer totes les setmanes poder tenir temps pel món del coaching, perquè al final, igual que si fóssim doncs, un cotxe o una motocicleta que hem d'anar passant per la ITV i ens va molt bé, perquè ja no només és perquè haguem de pagar impostos o coses, no, és perquè així ens assegurem que tot funciona correctament, que tot ho podem cuidar, que tot ho portem al dia. Doncs com a éssers humans també ens cal estar una mica al dia, i això ho fem sempre amb el nostre coach a capçalera, en Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Altra matinada més, i motivats.
0: Això és un plaer sempre poder-te escoltar. I avui ens vols parlar d'una cosa molt important, perquè si nosaltres parlem de què és l'amistat, cadascú donaria una definició. Però avui ens vols parlar del cercle d'amistat, i això és una cosa molt interessant.

0: interessant.
1: Sí, mira, el cercle d'amistats és, jo crec que tindrien que posar-li més valor, perquè moltes vegades sembla que la gent sigui les amistats perecederes.
0: Sí.
1: I això no és així. Les amistats poden ser llargues, poden ser consistents, poden ser motivadores. I sobretot, una cosa molt important, a la gent n'hi ha que deixar-li, a la gent n'hi ha que aproximar-se, n'hi ha que actuar de forma en paral·lel,
0: sí.
1: que puguin ells o elles desenvolupar tots els seus valors, les seves capacitats. Això és molt important tenir en compte. I a vegades això no li dona importància.
0: És un art, Jordi. Això que ens estàs explicant és un autèntic art que, com tot aprenentatge, evidentment ho anem millorant a base de l'experiència, dels anys, del coneixement, de les vivències, però que es tracta de buscar aquest equilibri de la gent que t'aporta, però que això realment és poca gent la que pot arribar a aquest nivell d'excel·lència des del punt de vista de que tot sigui, doncs, que encaixi, no? La diferència entre amistats i coneguts, no?
1: Sí, no. Mira, jo et dic una cosa. És que moltes vegades molta gent diu és que tinc molts amics. No, tens molta gent coneguda. O les amigues o els amics els tenen quan realment els necessites. O sigui, un amic o una amiga no estàs cada dia amb ell o amb ella, sinó quan necessites està al teu costat, al teu cantó, correcte. I això és molt... Mira, jo diria que això és una relació de glamour, glamurosa.
0: Fixa't.
1: És que nosaltres moltes vegades pensem que el glamour està dintre de la sensualitat. No, és que està dintre de la relació entre les persones.
0: Mm.
1: Això és glamurós, eh? T'ha dit?
0: Això és glamurós. És absolutament, absolutament glamurós. I aquí és on el factor temps és molt important definir-lo bé, perquè no és un temps en quantitat, sinó en qualitat, no? Possiblement.
1: Sí, mira, a veure, la gent fa concursos de que no tengo tiempo. Mira quina dona més grossa. No, mira, les persones tenen temps per lo que realment els motiva o ho prioritzen.
0: Mm.
1: Correcte. O sigui, sempre n'hi ha temps. Si te saps organitzar la vida, planificar bé, siguis ama de casa, siguis professional, qualsevol persona, nen, adult, jove, gran, té temps. Si es proposa i li motiva l'activitat que pugui fer, no fa falta que sigui esportiva, fa falta que sigui pues, anar de compres, d'estudiar, en un moment donat, de portar un mal... O sigui, el temps realment és... Si és una cosa prioritària per tu, sempre busques el temps. I tens temps. Igual tens per estar amb els teus fills, a la teva parella... Això és important. Però tot és factor de motivació, eh?
0: Aquí és on està alineats amb aquestes amistats, és on farà que aquest temps sigui de més qualitat. I molts cops ens comentes que per això és molt important que la línia de valors sigui similar. Això serà el que diferenciarà amistats que poden ser momentànies, que poden ser fins i tot d'infantesa, o de compartir lloc d'estiueig o del que sigui, amb que siguin duraderes o no, dependrà també de que hi hagi aquesta alineació en els valors.
1: Sí, sobretot d'afinitat, correcte.
0: Exactament.
1: I d'aportació de coneixement i aprenentatge, perquè realment, o sigui, les persones no tenen que ser iguals, tenen que cohabitar i que cal aportar els seus valors, perquè això equilibra emocionalment. És a dir, és sumar i multiplicar. Però saps el que passa? Que moltes vegades restem i dividim. Perquè, de veritat, o sigui, i a vegades passem molt de temps més que conversant, observant d'una manera fiscalina. I això no es té que fer.
0: Sí.
1: No pot fiscalitzar les persones.
0: Sí. Tenim una tendència a puntuar tot, no? Ara també ens obliga, no? Google i tot això, a que hem de fer ressenyes de tot, no? I escolta, no fiscalitzem tant, no? No hem d'apretar un botonet de si ens ha ajudat o no aquesta amistat, sinó simplement si hi era, si ens ha escoltat, i això és el més important, no? Tenir aquest suport, aquesta xarxa, no? Que a vegades ens parles de la importància de tenir una bona xarxa, no? Per cobrir les diferents necessitats, no? Del moment que tinguem.
1: Sí, no, jo dic una cosa, avui en dia hem de tenir una xarxa, diguem, sobretot, ja són no solament d'amistats, sinó de contactes professionals, i inclús socials, esportius i tot. O sigui, la xarxa el que fa és poder aprendre i poder aportar a la gent, correcte? Sí, no. Sí, és a dir, és que moltes persones diuen, no, és que lo sé todo. Mira, quan tu dius que ho saps tot, ja no tens motivació de poder tirar. Sí. Perquè, i no, i és quan realment no saps res. Això és la, nosaltres, a vegades de broma, feia alguna xerrada i tal, i diuen, no, és que vostè té poca agricultura.
0: Que
1: bo. I cuidao, que jo estic en, allà, al costat dels pagesos, de la gent.
0: Sí.
1: I a vegades es posen a riure, no? és a dir, el que es pensa que ho sap tot, no sap res. És l'ignorant emocional o l'ignorant emocional, saps?
0: S'ha de seguir treballant, perquè seguint amb el símil aquest de l'agricultura, no només és tenir un terreny, sinó que s'ha de saber treballar aquest terreny, s'ha de saber sembrar, s'ha de saber regar, s'ha de saber cuidar la planta, recollir, és a dir, és com l'amistat, com tot procés, requereix de dues parts, perquè si no és impossible que allò funcioni o aporti, no?
1: Sí, aquesta relació jo la denomino l'abono. O sigui, és a dir, saps com s'abona? És a dir, quan tu estàs parlant amb algú i saps que estàs escoltant-lo i no solament estàs aprenent, sinó també estàs de manera educada, li estàs deixant ser i fer. Que això sempre ho diem. És no solament escoltar, no solament és també deixar fer a les persones. Correcte, no? I aquest abonament... Mira, normalment als círculs d'amistats tenim poca gent. O sigui, els verdadors amics podríem dir que estem entre 3-5 i a vegades tirem una mica llarg.
0: Sí,
1: no? Però n'hi ha relacions de molt petitons, ja no t'he dit de parvulari, però de ESO, de batxiller, de cicles formatius, que al cap dels anys encara es relacionen.
0: Sí.
1: És que l'amistat no és estar tot el dia un al costat de l'altre. Sí, l'amistat està connectat i en qualsevol moment podrem estar interactuant. Però saps que, mira, jo te diria una cosa, Anna, aprofitant aquest tema, aquesta matinada, jo sempre dic als clients, als pacients, als consells, sempre dic, escolta, estic al teu costat. Si fas una marca esportiva, si fas un examen, si fas qualsevol cosa, penses que estic al costat teu.
0: Que bo. I això és el més important. I un factor que ens comentes, Jordi, que és que aquest cercle d'amistats ha de servir no només per un, sinó també perquè, com una gran xarxa de connexions, de nodes i d'elements, uns vagin tirant dels altres i que entre tots ens puguem sentir que sempre trobarem algú que ens pot ajudar en allò concret que necessitem, no? O que podem nosaltres servir per aquesta persona, no? De qualsevol situació. És a dir, que la xarxa pot ser molt intensa en quant a aquests 3, 5, 6 amistats més profundes, però que aquesta bona connectivitat pot ser essencial sempre i quan siguin de valor, perquè com deia l'altre dia, li escoltava el creador de Facebook, que deia, bueno, és que la idea original era que connectessin persones, i ara la majoria de gent el que està fent és, bueno, a les xarxes mirar continguts de gent que no coneix. Jo dic, bueno, pues, mirem-ne, perquè si aquella persona no hi pots accedir, per això ja tens un mitjà de comunicació. Ha de ser gent real, no, Jordi?
1: No, és que aquí tu dones la clau, no? Aquí, a les xarxes, moltes vegades que estem... o sigui, és la interacció. I moltes vegades volem imitar o escoltem, però no interactuem amb les persones.
0: Totalment.
1: Perquè n'hi ha... tu fas a mi un missatge, però no pots contestar, correcte, no? Saps?
0: Totalment.
1: O sigui, lo interessant és la interacció entre la xarxa. És a dir, que no es tracta tampoc d'estar hores, perquè a vegades en un minut, dos minuts, pots aportar molt valor. Correcte? I no és una qüestió... És com la relació de les famílies i tot això, el pare, el fill, la parella. No s'està tot el dia a sobre, sinó està en el moment que realment és necessari, correcte o no? I aquest moment n'hi ha que crear-lo.
0: Totalment. I aquests moments s'han de crear i s'han de, com tot, treballar i llaurar, fent servir aquesta simbologia que ens deia el Jordi González Guillem avui, aquest cercle d'amistats. I tenim la sort de comptar entre els nostres amics amb en Jordi González. Una abraçada ben forta i fins la propera setmana, Jordi.
1: Compte-ho sempre. D'acord, David.
2: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.

0: En un matí fred de primavera, el 22 de març del 1931, naixia a Barcelona en Carles Ferrer Salat, fill d'una família amb arrels profundes al Sant Andreu rural. Els seus avantpassats havien nascut en masos i finques com la del Bosc, que encara pertanyia a la família quan ell era petit. Així ho recordava el programa Personatges, entrevistat per Montserrat Roig el 1977 a Televisió Espanyola.
1: Bueno, la meva família és d'aquí, de l'àrea barcelonesa. Els meus pares són d'origen de Sant Andreu, del Sant Andreu rural, de manera que inclús encara en aquests moments tenim la masia allà on vivien els meus antepassats a Sant Andreu. Inclús hi ha una sèrie d'algunes finques, per exemple, doncs, el Bosc, que és encara de la família, de la línia dels hereus de Sant Andreu. I després hi ha el meu besavi...

0: Va venir a Barcelona, que era un fladistern, va venir aquí i van instal·lar-se a Barcelona i després ja la línia aquesta ha anat seguint i evidentment també l'altra, perquè Sant Andreu en aquests moments és ja en una part completament de Barcelona.
1: Però la vida el portaria molt més lluny d'aquelles terres. El seu avi, un fabricant tèxtil que s'havia instal·lat a la ciutat, i el seu besavi, vinculat al món químic, li van llegar una tradició d'esforç i d'emprenedoria que ell faria seva. Els carrers polsegosos de Sant Andreu van quedar enrere quan la família es va establir al cor de Barcelona, on Carles va créixer envoltat d'un ambient que barrejava la memòria rural amb les ambicions urbanes. Carles va ser un nen curiós, amb una ment inquieta, que aviat es va obrir a múltiples horitzons. Va estudiar tres carreres. Primer, enginyeria química a l'Institut Químic de Sarrià. Després, economia. I, finalment, filosofia i lletres. Tot plegat ho va compaginar amb una passió primerenca, el tennis. Als 16 anys ja era campió d'Espanya júnior en individual i dobles, i l'any 53, amb només 22 anys, es va coronar campió absolut liderant l'equip espanyol a la Copa Davis. Els viatges per tornejos internacionals com Wimbledon o Roland Garros li van obrir els ulls a un món més gran, especialment a una Europa que admirava profundament. El tennis no era només un joc per a ell, era una escola de vida. Els partits llargs sota el sol, els entrenaments interminables i l'atenció de la competició li van ensenyar a lluitar fins al final, una lliçó que aplicaria més tard als negocis. Però el 1954, amb la raqueta encara calenta de victòries, va decidir penjar-la per centrar-se en un altre repte, construir una empresa des de zero. El 1953, l'any que es va diplomar com a enginyer químic, Carles va fundar Laboratoris Ferrer amb el seu cosí Jorge Ferrer Batlle. Eren temps durs, d'escassetat i d'autarquia a l'Espanya franquista.
0: El vaig crear jo, completament, va ser l'any 53, es va crear del no-res, o sigui que érem al principi doncs, 2, 3, 4 persones, tenien que fer de tot, tenien que visitar els metges als hospitals al dematí i a casa seva a la tarda, preparàvem els paquets, escrivíem les cartes a màquina i repartíem les mostres al vespre a casa dels metges que ho desitjaven.
1: Amb prou feines hi havia recursos, però sí una ambició desmesurada. Vivint a casa dels seus pares fins als 33 anys, Carles es pagava els estudis i la vida amb el que guanyava.
0: És a dir, bueno, jo vivia a casa dels meus pares, i llavors tenia els gastos de la família de viure pagats. No em vaig casar fins a 33 anys, o 34. I llavors anava, vivia a casa, els gastos bàsics estaven ja pagats, i llavors el reste és, jo treballava, i amb el que treballava, que me'n recordo que durant bastant temps vaig guanyar 1.000 pessetes al mes, i durant diversos anys 3.000 pessetes al mes, que és el sou que jo mateix em donava dintre d'aquell incipient Laboratoris Ferrer, doncs amb això tenia prou per anar treballant i anar estudiant.
1: Aquells diners, modestos però suficients, li van permetre seguir aprenent i somiant. Cada vespre, quan tornava exhaust de repartir mostres, trobava un moment per estudiar amb els llibres oberts sobre la taula del menjador familiar. La seva formació no es va aturar amb la química. Li interessaven les humanitats i això el va portar a estudiar filosofia i lletres, una decisió poc comuna per a un empresari en germen. Va trobar mestres que el van marcar per sempre, com Jaume Vicenç Vives, de qui deia això.
0: En Jaume Vicenç Vives ha sigut un home molt important a la meva vida. Va ser un home pel que jo he sentit una admiració profunda, un home d'unes enormes inquietuds, un home enormement preocupat per la societat, i crec que em va encomanar moltes de les seves inquietuds i de la seva manera de veure les coses i de la seva formació. Com que no havia estudiat el batxillerat al principi, sinó el peritatge mercantil, al començar el batxillerat, que ho vaig fer després d'estudiar química, o sigui que anava ja vestit del Férez a examinar-me amb els nens de 10 i 11 anys, doncs llavors per l'estudi del grec, per un cantó, anava a casa d'en Carles Riba, allí a la República Argentina. I jo crec que ell em va ensenyar grec, que naturalment era un humanista i fabulós en aquest aspecte, però em va ensenyar molt humanitats.
1: Aquelles tardes, amb el silenci trencat només pel so de les paraules antigues, li van donar una perspectiva que anava més enllà dels balanços i les fórmules químiques. Eren moments de calma en una vida que ja començava a accelerar-se. Mentrestant, Laboratoris Ferrer creixia. El que havia començat com un petit taller es va convertir en una empresa amb projecció internacional als anys 60, amb filials a Alemanya, Mèxic i més enllà. Carles no només era un home de laboratori, també era un visionari. Va veure en la transició democràtica una oportunitat per modernitzar l'economia espanyola i va fundar el 1977 la Confederació

0: L'Associació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, que va presidir fins al 1984. Va ser un pont entre la vella Espanya i la nova, defensant una economia de mercat flexible i competitiva, inspirada en els models europeus que tant admirava. Però no tot eren els negocis. El 1958, la seva defensa d'aquest europeisme el va portar a la presó Model durant uns dies, un episodi que ell recordava amb serenitat.
1: L'any 58 vaig estar a la presó, a la Modelo, pues precisament defensant una mica aquestes llibertats que en aquells moments estàvem defensant, i concretament, a més, en el govern civil va haver-hi la nota de que jo era europeista. I això, ser europeista, a l'any 58 era algo sumament perillós.
0: Aquells dies entre reixes, lluny de desanimar-lo, el van reafirmar en la seva convicció que calia lluitar per un país més obert i plural. A nivell personal, Carles va trobar l'equilibri quan es va casar amb Blanca Serra Dimiñi als 33 anys. Va tenir dos fills, Beatriz i Sergio. Blanca va ser el seu suport silenciós, una companya amb qui compartia una entesa profunda.
1: Bueno, jo crec que la família és probablement el més important de tot. És a dir, crec que la comunicació i el contacte, pues, que sigui amb la meva dona, amb qui m'hi entenc molt bé, és molt important a la meva vida, i la satisfacció dels fills és també molt important.
0: Beatriz va heretar la seva passió esportiva. Es va convertir en amazona olímpica i va guanyar medalles a Atenes 2004, mentre que Sergio va seguir les seves passes al capdavant de Ferrer Internacional. La família era el seu refugi, un espai sagrat enmig d'una agenda atapeïda. Quan tornava a casa, sovint tard a la nit, trobava en els seus fills una alegria que cap èxit professional podia igualar. Carles Ferrer Salat no es va limitar a l'empresa i la família. El seu amor pel coneixement el va portar a llegir dues vegades El Capital, de Karl Marx, i a submergir-se en la història i la filosofia, una curiosa afició per un empresari burgès. Això reflectia la seva recerca d'equilibri entre l'acció i la reflexió, entre el pragmatisme i l'idealisme. També tenia una sensibilitat especial per la música, que considerava una necessitat vital, així com també per la cultura catalana, que defensava amb convicció.
1: Sí, bueno, jo crec que defensar la seva llengua l'han defensat tots. Jo sempre he defensat també el català. Home, amb tota seguretat, això no en tinguis el menor dubte, jo crec. Home, jo ara sempre he parlat català i sempre he defensat un dret, que jo considero que és un dret natural, és un dret humà, o sigui, no és ja qüestió política. O sigui, la possibilitat de parlar, d'educar-se amb la teva llengua, la llengua que t'han ensenyat a casa teva, crec que és un dret humà. O sigui, i amb la teva cultura, és un dret humà. No és ja ni polític, ni administratiu, ni res. És purament un dret humà. I crec que això és una cosa verdaderament bàsica, vamos.
0: Aquesta postura el va fer un home de ponts, algú que volia una Catalunya integrada a Europa sense perdre la seva essència. Parlava català a casa, amb els amics i en públic. Un gest senzill però ferm en uns anys en què la llengua havia estat silenciada. El seu compromís amb l'esport no va desaparèixer mai. Després d'abandonar el tennis com a jugador, hi va tornar com a organitzador. El 1987 es va convertir en president del Comitè Olímpic Espanyol i va ser clau per portar els Jocs Olímpics a Barcelona el 1992. Va impulsar el programa ADO, que va transformar la preparació dels atletes espanyols i va deixar un llegat durador. Els Jocs del 92 van ser el triomf més visible, una carta d'amor a la ciutat que l'havia vist néixer i créixer. Però la seva vida intensa tenia un preu. Dormia poc, només 5 hores al dia, i treballava incansablement, reunió rere reunió, viatge rere viatge. Tot i això, quan li preguntaven si era feliç, responia així.
1: Jo crec que el plaer, i si anem una mica pel camí de la felicitat, que és el que estàs indicant, jo crec que depèn molt de cada un. Jo crec que cada un ha de intentar trobar el seu equilibri, que és el tema més difícil d'aconseguir, i anar pel camí de fer el que l'equilibri més, i procurar que no hi hagi massa desequilibri. Una miqueta, jo crec que sempre és bo, perquè sempre estimula a fer més, però que no hi hagi massa desequilibri. Jo crec que si un va fent una vida en què té unes satisfaccions per les coses que fa, jo crec que això és el més important de tot.
2: I tu ets feliç fent d'empresari?
1: Bueno, jo diria que fent d'empresari també sóc feliç. És a dir, si només fos d'empresari no ho seria. però amb les diverses coses que procuro fer, doncs intento no perdre a vegades o guanyar quan es perd la felicitat, que naturalment crec que és l'objectiu fonamental de tot ser humà.
0: Era un home que vivia amb intensitat, però sempre buscant un equilibri que no era fàcil de trobar. El 18 d'octubre del 1998, Carles Ferrer Salat es va llevar, com cada dia, a la seva casa del carrer Panamà, a Barcelona. Havia passat una revisió mèdica dies abans i tot semblava en ordre. Aquella matinada, però, un infart sobtat li va aturar el cor als 67 anys. La notícia va sacsejar Barcelona i Espanya. Va deixar enrere una empresa que avui factura milions, una família orgullosa i un país que gràcies a ell havia fet passos cap a una modernitat. La seva història és la d'un home que va córrer per pistes de tennis i despatxos, que va somiar amb una Europa més propera i que, malgrat les presses, mai va oblidar de buscar l'equilibri entre el que feia i el que sentia. Va ser un emprenedor, un humanista, un esportista i un pare tot alhora, i el seu llegat ressona encara en els carrers de la ciutat que tant va estimar.

0: I una setmana més, el que volem a Nits de Ràdio és poder oferir-vos doncs aquesta ITV que ens anem fent, aquest checklist que anem revisant totes les setmanes amb el nostre coach a capçalera, en Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana i una matinada refrescant.
0: Sí, sempre és aquest airet, ja, que et refresca, que et diu... Ai, que dona un toc d'atenció, que et fa mantenir despert i que ens explica i ens recorda moltes coses. Quin títol li posem aquesta setmana? Cap a on anem, Jordi, avui?
1: Mira, anem a les vides paral·leles.
0: Molt bé, vinga.
1: Mira, les vides paral·leles, moltes vegades tenim una forma de ser i fem una actuació de coses que lògicament no s'agrada, però moltes vegades tenim que fer papers en les quals, o comportaments que no són de la nostra... que no ens gusten, que
0: sí,
1: diu.
0: Sí.
1: Moltes vegades dius, hòstia, és que
0: has de fer el paperot, que es diu.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, el paperot, sí. Sí. Lògicament, això ho tenim que tindre molt en compte, perquè nosaltres sempre diem que n'hi ha gent que té diversos personatges.
0: Totalment.
1: Diversos personatges. Segon en quin moment està i en qui està, actua d'una manera o actua d'altra.
0: Això ho pot fer... És a dir, hi ha qui això ho fa de forma conscient i possiblement hi ha qui ho fa de forma inconscient, perquè hi ha la típica persona que dius, mira, està fent el paper, li està fent la rosca, no? Al cap, a qui sigui, no? I en canvi ho pot fer... sent molt conscient, o pot fer simplement perquè en aquell moment no se n'adona que canvia de personalitat totalment.
1: Sí, el canvi de personalitat, jo sempre dic des del coaching, no és un tema interessant i no és un tema adient. O sigui, nosaltres sempre diem que el coaching, nosaltres diem, mira, el teu comportament ha de ser adaptat a la situació, però mai canviant de personalitat.
0: Clar, ha d'haver coherència, no?
1: Sí, correcte. Una coherència de que diguis, bueno, estigui en relació en l'entorn que estàs, correcte? No? Però una de les coses que diem, sobretot, que la naturalitat és molt important, perquè el saber estar en qualsevol entorn és important, i en el tipus de persones, correcte? No? Quan tu canvies el personatge... No, mira, és que n'hi ha gent que la vida... diu, no, és que la vida és un teatre, no? No. És una actuació. No, la vida no és actuació. La vida és viure-la d'una manera, sobretot, complacient, empàtica, sincera, i sobretot, molt important, que no t'enganyis, ni tampoc enganyis els altres, m'entens?
0: Això és molt important, perquè molts cops allò de fer, fins i tot, un es pot arribar a enganyar a si mateix, allò que es diu fer trampes al solitari, no? Perquè en el fons el que està intentant és dir, si jo això ho faig així perquè em surt natural. No. Sí. Molts cops hi ha un interès que ens fa com canviar, ja et dic, de forma més o menys conscient, per aconseguir allò que hi ha gent que quan es fica un objectiu, allò de que no té amics, que dic jo, vull dir que s'hi posa amb allò i s'enduqui sigui per endavant, metafòricament, però és així. I això

0: després, a la llarga, aquest tipus d'actituds dificulta molt que es puguin fer vincles realment sincers i estables, no? Perquè hi ha d'aquella persona i dius, mira, si és, des de fora, no? Si, dius, si és capaç de fer això per aconseguir allò, saps? Allò condiciona molt, Jordi?
1: Sí, els vincles, el que tu deies, és una cosa molt important. Els vincles tenen que ser sants.
0: Totalment. Totalment.
1: Però tenen que ser coherents. És important que vagis a la vida, sobretot, estable. Perquè moltes vegades, quan surts de la teva, de la teva personalitat, quan surts de la teva forma de ser, de la teva pròpia identitat emocional. Tenim que tindre molt clar la identitat de cada persona, eh?
0: I Jordi, dins d'aquesta identitat pots tenir un dia més alegre, un dia més trist tot, però és dins d'aquesta personalitat, és coherent amb com ets. Aquí el que no pots donar és la sensació, allò que hi ha qui diu, aquesta persona és que és falsa, perquè això no fa aquest vincle sa que ens comentaves, oi?
1: Sí, sí, no, però saps el que passa? Que a vegades volem o volen jugar al despiste.
0: Exacte.
1: No, no, és que mai en coneixeràs, no? I moltes vegades dic, no, és que vull sorprendre, no? No, però saps el que passa? Que en el moment que surts de la teva pròpia identitat, lògicament estàs perdut, perquè, perquè lògicament estàs, sobretot per nosaltres, en un precipici de les emocions, perquè al final, al final tu mateix queda retratat, que diem nosaltres, o retratada, no?
0: Sí.
1: Perquè al final se te veu el plomero, que es diu, no? Si estàs molt atès, posem una mica de... En aquesta matinada posem una mica
0: de comentari, d'humor, d'ironia, perquè és que és així.
1: No. És que es veu dir, bueno, sí, tu pots dir el que vulguis, però jo t'estic dient per on vas, no?
0: Sí. O sigui, allò no, que se li veuen les intencions, no?, que es
1: correcte,
0: diu.
1: Correcte, sí. No, saps el que passa? Que per molt que vegis, si l'altra persona, el receptor, és observador, se te veu les intencions,
0: Totalment.
1: Perquè tens el llenguatge verbal i no verbal,
0: Totalment.
1: Perquè, lògicament, sempre es diu una cosa molt important. Si una persona està pendent de tu i està conversant d'una manera integral, lògicament, se te veu.
0: Això és així, i aquest és el problema de que, fins i tot, possiblement, no?, la persona que és molt així, que té aquest interès de fer les coses diferent, no?, depenent d'això, doncs, possiblement, no... Es comporta diferents també en diferents ambients. Llavors, pot sorprendre quan algú coneix aquesta persona en diferents ambients, que llavors és quan dius, ai, però aquí no és sempre així com ens mostra aquesta personalitat, per això que deies, titulaves de vides paral·leles, perquè arriben a ser persones quasi diferents depenent de l'entorn, per exemple. Aquella persona que és d'una determinada forma a la feina i després és d'una altra forma, doncs, amb la família a casa o, jo què sé, al hobby, a l'esport, el que sigui, oi?
1: Sí, no, però moltes vegades dius, se te ve el paperot, no? Perquè no, això tens molta raó, perquè veiem que segons quin ambient laboral, professional o social o personal o familiar, la gent canvia.
0: Totalment.
1: Canvia l'humor, canvia la seva personalitat, canvia la seva identitat.
0: Sí.
1: Mira, és que dintre de la comunicació moltes vegades, que a vegades se malinterpreta de dir no, és que una persona té que adaptar-se molt a cada persona que té davant. I això moltes vegades no surt bé.
0: Exactament.
1: No surt bé.
0: Exactament.
1: Perquè t'estàs tonificant d'una manera que et penses que fas gràcia i que en un moment donat l'altra persona estarà més receptiva amb tu, i és tot el contrari.
0: Exactament. Una cosa és l'empatia per connectar,
1: sí,
0: i l'altra és fer aquest personatge, digue-li histriònic, digue-li conquistador, digue-li seductor, que se li veu molt al plomero, fent servir aquestes frases que tant ens agraden, Jordi, perquè és sabidoria popular, això, Aquestes frases, Jordi, és sabidoria popular, això és el que es diu,
1: Sí, l'important, saps el que passa? Que n'hi ha molta gent molt seductora i molt...
0: Correcte. I ja confon... Correcte, no. Es creu massa el personatge, no, Jordi, fins i tot?
1: Bueno, se creu el personatge de tal manera que saps el que passa? Que arriba un moment que que es troba en un carrer sense sortida. Eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè el personatge, lògicament, arribem al principi fa molta gràcia, al principi tens idees, eres molt creatiu, sí, molt creativa, però és que al final el personatge et menja.
0: Sí, totalment, totalment.
1: El personatge et menja.
0: Sí, totalment. És allò de que volen... Has de mantenir el farol, no?, que es diu, allò de seguir amb aquella...

0: dinàmica, clar, que no et pots fer enrere, no? Quan el lanzao, no? El que hi ha molta gent que sembla molt llançada i després, sí, quan li toca ser coherent amb aquest llançament, no tant, perquè no vol les responsabilitats, sinó simplement vol aquesta fugacitat, no? De ser divertit, de ser molt extrovertit, de ser molt, molt líder, però no són líders, sinó que són gent, allò que diu, no és que sigui valent, és que no veu les responsabilitats, no? És un imprudent, bueno, més que un valent, oi?
1: Sí, jo diria una cosa, un element, un indicador, que és, a vegades es fa el graciós.
0: Efectivament.
1: Eh? O la graciosa, no? La diu, hosti, vol fer gràcia, no?
0: Sí.
1: Vol caure d'una manera diferent i que sí. Saps el que passa? Que el que busquen és un protagonisme. Eh?
0: Sí.
1: Un protagonisme que a vegades ell mateix, aquest protagonisme, s'esponsa. Ja sí. Diríem que es diu en castell, un pantano que te vas ahogando en el personatge.
0: Que interessant. És que
1: el pantano, saps el que passa? Que al primer moment que el personatge, ja el dit abans, se't menja.
0: Sí.
1: I cognitivament et pot afectar. Sí. Perquè creus en el personatge, sí, que al final dius, hosti, te pot crear un efecte cognitiu molt fort, eh?
0: Jo conec gent, he conegut casos, Jordi, que aquests que durant un moment sembla que siguin els reis de la festa, els més extrovertits, després són els que tenen depressions més fortes. Fixa't què et dic, Jordi. Perquè és un descompensament emocional, energètic, molt bèstia.
1: Sí, sí.
0: Estàs d'acord? Vull dir, en el sentit de dir, gent que dius, ostres, és que no para, i després té uns baixons tremendos, perquè, clar, és una descompensació molt gran, lògicament, eh?
1: Sí, això es diu en el rei del mambo. Saps per què? Mira, perquè es tensionen i es pressionen de tal manera el que dius tu, que al final acaben amb ells.
0: És perquè és inaguantable, o sigui, és insostenible.
1: És una tensió, una pressió brutal.
0: Clar, exactament.
1: M'entens o no? I al final se veu, perquè al final aquesta persona té que renunciar, perquè si continua així pot arribar en situacions de desequilibri emocional molt grans.
0: Una última pregunta, Jordi. En èpoques de xarxa social tan evident, és quan encara qui vol mantenir aquest personatge que no és real, encara se li veu més, no? Perquè, llavors, si tu mires les seves xarxes socials, diràs, mira, és que sempre estan fent aquest personatge i no el personatge real, no? Com si diguéssim.
1: Mira, jo te dic una cosa, jo no t'hi diré noms, ni diré personatges, però jo tinc la gran sort, per mi és una sort, sí, perquè més vocacional també, coneixo gent coneguda,
0: valga la redundància.
1: Que està donant una imatge a les redes socials i després has de veure en consulta i dius, hosti, aquest personatge, sí, si la gent sapigués exactament el que està patint, perquè al final saps el que passa? Estan patint, David. I a mi em sap molt greu, sempre els dic, escolta una cosa, esteu patint de manera... Escolta, l'èxit no és tindre popular, l'èxit és emocional.
0: Absolutament. I la coherència, eh? I el que dèiem, és sentir-se un bé amb si mateix, eh? I fer les coses que t'agraden. L'altre dia li comentava un cosí meu i li dèiem això, no? Dir, mentre no facis mal a ningú, fes el que tu et vingui de gust fer, perquè estarà ben fet. Estarà ben pensat i serà just. Després anirà millor o pitjor. Però tu hauràs fet el que volies fer i això és importantíssim. Una cosa que sé volem fer totes les setmanes és escoltar el Jordi González Guillem, que és un plaer sempre poder-lo escoltar i que el trobeu a les xarxes, perquè així aneu veient totes les xerrades, tots els cursos que fa i també tot l'esport, que no per aquí. Jordi González Guillem, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
1: Fins la propera setmana, David.
2: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
0: I una setmana més tenim moltes ganes d'aprendre de la història dels diferents períodes i sobretot dels llibres que ens parlen i que ens expliquen com eren altres temps. I això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
3: Molt bona nit.
0: Doncs a veure, cap a on viatgem aquesta setmana, Òscar?
3: Doncs mira, jo habitualment sempre procuro buscar temes que...

0: Fantàstic, aquesta proposta, un llibre molt interessant.
1: El llibre, ja quan va sortir, em va cridar molt l'atenció.
0: Sí.
1: Així que, si esteu molt interessats, i sobretot us agrada l'època medieval, però voleu una miqueta més enllà del que es parla sempre en els llibres sobre l'època medieval, aquest llibre és absolutament clau. I, a més, és que les pàgines passen pràcticament soles.
0: Absolutament. Doncs aquesta és la recomanació d'aquesta setmana. Òscar, que tinguis bon cap de setmana i fins a la propera.
1: Fins a la propera.

Fa més de 150 anys que el Mary Celeste navega per les pàgines dels llibres d'història i, sobretot, per la imaginació de tothom que estima un bon misteri. No és un vaixell qualsevol, eh? És el rei dels vaixells fantasmes, el protagonista d'una història tan estranya que sembla treta d'un guió de Hollywood, però sense final feliç ni explicació clara. Imagineu-vos això, un vaixell mercant navegant a la deriva enmig de l'Atlàntic, amb les veles mig desplegades, la càrrega intacta, però sense ni una ànima a bord, ni rastre del capità, ni de la tripulació, ni tan sols d'un missatge escrit a corre-cuita que digués «Ens hem cansat de navegar, adeu». Res. Silenci absolut. Com us quedaria el cos si us trobéssiu això al mig del mar?

Tot comença el 7 de novembre del 1872, quan el Mary Celeste salpa de Nova York amb destinació a Gènova, Itàlia. És un bergantí goleta, una mena d'embarcació amb dues veles, que no era cap meravella de l'enginyeria naval, però feia la seva feina. A bord hi van 10 persones. El capità Benjamin Briggs, un home experimentat amb pinta de llop de mar, la seva dona Sara, la seva filla petita Sofia, de 2 anys, i 7 mariners més, tots amb un currículum decent al món nàutic. La càrrega, 1.701 barrils d'alcohol desnaturalitzat, una mena d'esperit de baixa qualitat que no et convidarien a tastar en una festa, vaja. Tot plegat semblava una travessia rutinària d'aquelles que es fan amb el pilot automàtic o bé amb el que hi havia al segle XIX, que era bàsicament un timó i molta paciència. Però el 4 de desembre del 1872, a unes 400 milles de les Açores, el vaixell Dei Gratia, un altre bergantí que navegava per la zona, es troba el Mary Celeste fent ziga-zagues com si algú hagués oblidat de girar el timó. El capità del Dei Gratia, un tal David Morehouse, decideix investigar. I aquí és quan la cosa es posa interessant. Els seus homes pugen a bord i es troben... no gaire res. El vaixell està en condicions de navegar, les veles una mica esparracades però funcionals, la càrrega de barrils intacta, només n'hi havia 9 de malmesos, una misèria, i fins i tot les pertinences personals dels tripulants estan al seu lloc. La roba, les pipes del capità, els plats a la cuina... Tot allà com si haguessin sortit a fer un vol i tornessin de seguida. Però no hi havia ningú. Ni un crit, ni una nota, ni un ens hem perdut, truqueu-nos. L'únic que faltava era el bot salvavides i alguns instruments de navegació, com el sextant i el cronòmetre. El quadern de bitàcula, l'última entrada era del 25 de novembre, escrita a les 8 del matí, quan el vaixell era a prop de l'illa de Santa Maria, a les Açores. Després d'això, silenci.

Aquest misteri és com un trencaclosques sense peces finals. I això és el que el fa tan addictiu. Com pot ser que 10 persones, incloent-hi una nena petita, s'esfumin sense deixar rastre? No hi havia signes de violència, ni taques de sang, ni taulons trencats que indiquessin un atac pirata o una tempesta brutal. El mar estava calmat quan el Dei Gratia el va trobar, així que tampoc no semblava que una onada gegant hagués fet una neteja ràpida. És com si la tripulació hagués decidit de cop i volta que ja n'hi havien tingut prou del paisatge marítim i haguessin saltat al bot per anar-se'n a viure a una illa deserta. Però això no té ni cap ni peus, oi? Com us podeu imaginar, aquesta troballa va disparar totes les alarmes, i les imaginacions també, de l'època. El Mary Celeste va ser remolcat fins a Gibraltar, on les autoritats britàniques van obrir una investigació que semblava més una novel·la de misteri que no pas un informe oficial. Van inspeccionar el vaixell de la baix, i el que van trobar només va afegir més preguntes. Per exemple, hi havia una espasa a la cabina del capità amb taques que alguns van dir que podien ser de sang, però que després es va demostrar que era òxid. Una anècdota curiosa és que el tribunal va fer venir un expert per analitzar aquelles taques i el paio que va acabar dient que no era sang, sinó que probablement algú havia tallat una llesca de pa amb massa mala llet i havia deixat l'espasa bruta. Ironies de la vida, un misteri naval i acabem parlant de pa amb mantega.

Les teories sobre què va passar són tan variades que podrien omplir un llibre. I, de fet, ho han fet. Una de les més populars és que l'alcohol desnaturalitzat dels barrils va tenir un paper clau. Alguns creuen que els vapors d'aquells 1.701 barrils podrien haver-se filtrat creant una mena de bombolla de gas invisible. Potser el capità Briggs, veient que alguna cosa no anava bé, va ordenar evacuar el vaixell al bot salvavides, pensant que explotaria tot plegat. I aquí ve una anècdota que fa gràcia per lo mal pensada que és. Hi ha qui diu que van obrir un barril per veure què passava, van notar una olor estranya i van decidir que millor tocar el dos abans que allò es convertís en una foguera flotant. Però si això fos cert, per què no van tornar mai? I per què el vaixell no va explotar? Els vapors eren allà, sí, però no hi havia rastre de foc ni d'explosió quan el Dei Gratia el va trobar. Una altra teoria apunta als pirates. És fàcil imaginar-se uns barbuts empegat a l'ull abordant el Mary Celeste. Però no quadra. Per què se n'haurien endut la tripulació i haurien deixat la càrrega i les pertinences? Els pirates de l'Atlàntic del segle XIX no eren precisament coneguts per ser tan educats com per endur-se només les persones i dir gràcies, ja ens espavilem. A més, no hi havia signes de lluita i això fa que la idea dels pirates sembli més aviat una fantasia digna d'un conte de fades amb ganxos i garfis.

I després hi ha la hipòtesi del motí. Potser els mariners es van cansar del capità Briggs, que, per cert, era abstemi i molt recte, cosa que no devia agradar gaire a una tripulació acostumada a fer un glob de rom quan el mar es posava pesat. Però, de nou, no hi ha proves, ni sang, ni destrosses, ni un diari secret d'un mariner dient «Estic fins al barret d'aquest capità i el seu té amb llimona». A Gibraltar, fins i tot, van sospitar del capità Morehouse del Dei Gratia, pensant que potser ell i la seva tripulació havien muntat un pla per quedar-se al Mary Celeste i cobrar-ne el rescat. Una conspiració ben sucosa, però sense fonament. Morehouse i Briggs eren amics i no hi havia proves d'un crim tan elaborat. Si us agraden les històries amb un toc més, diguem-ne, fantàstic, també hi ha qui culpa un monstre marí. Sí, heu sentit bé. Un calamar gegant o una criatura de les profunditats podria haver agafat la tripulació amb els seus tentacles i haver-se'n fet un mos. És una idea que fa somriure, però no us negaré que té el seu encant. Imagineu-vos el capità Briggs escrivint al seu quadern de bitàcola. Dia 25, tot bé. Dia 26, un calamar de 20 metres ens ha dit hola. És una llàstima que no hi hagi ni una closca ni una ventosa per donar-li credibilitat.

anècdota que val la pena esmentar és com el Mary Celeste va passar de ser un vaixell qualsevol a una llegenda. El 1884, un tal Arthur Conan Doyle, sí, el pare de Sherlock Holmes, va publicar un relat curt anomenat J. Habakkuk Jeffson's Statement, on ficcionava el misteri del vaixell i el rebatejava com a Marie Celeste. Va afegir detalls com taques de sang i una tripulació salvatge, i la gent s'ho va creure tant que fins i tot avui dia hi ha qui diu Marie en lloc de Mary. És curiós com una història inventada va acabar alimentant el mite real fins al punt que molta gent pensa que el relat de Doyle és la versió oficial. Si això no és màrqueting del segle XIX, ja em direu què és. El destí del Mary Celeste no acaba amb el seu misteri, per cert. Després de ser trobat, el vaixell va ser venut i revenut diverses vegades, com si portés una maledicció que ningú no volia carregar gaire temps. Finalment, el 1885 el van enfonsar deliberadament prop d'Haití per cobrar l'assegurança, en un intent bastant cutre de frau que va acabar malament per als implicats. Els seus últims propietaris no van tenir gaire sort i el vaixell va acabar els seus últims dies com un munt de fusta al fons del mar. Però fins i tot així, el seu nom ha sobreviscut i avui dia segueix sent sinònim de desaparició inexplicable.

Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Possiblement algun cop haureu sentit allò de ai, sobre gustos no hay nada escrito, que deia el clàssic, no? O que hi han certes coses que són difícils de predir, no? És que no es podia saber com reaccionaria tal persona, no?, davant de determinada circumstància. Doncs potser aquestes frases hem de començar a actualitzar-les una mica, perquè a partir de totes les dades que s'estan podent enregistrar i a partir de nous enginys que van apareixent, doncs cada cop es pot saber més què és el que pensa, com reaccionem davant de determinades situacions, i això sempre

0: que hi ha qui li vol treure partit. Al final, les coses sempre es fan per treure un partit econòmic, de poder o del que sigui. I per parlar de totes aquestes noves, diguem-ne, aplicacions, com el que es coneix com la psicopolítica, volem parlar amb en Sergi Parellada, que és investigador de la UOC i de la UAB. Sergi, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: En aquest cas, tot això que sempre s'ha intentat, no?, condicionar o saber què pensa, no?, la població, i bueno, s'han fet estadístiques, no?, o es feien treballs de camp, etc. No? Però ara hi ha enginys, com ens comentes al Neuralink, que realment és que, clar, permet saber, realment tenir dades, no?, de com reacciona la gent.
1: Sí, exacte. De fet, Neuralink és una tecnologia, és un implant cerebral que permet establir una connexió amb els ordinadors, amb els mòbils, amb altres dispositius, no? I que és bidireccional, és a dir, que permet interpretar, llegir dades sobre el nostre sistema nerviós, el nostre cervell, etc., codificant-les en codi informàtic i, per tant, poder-les interpretar des d'un ordinador, des d'un mòbil, etc. I a la vegada també permet moure o utilitzar aquests ordinadors o aquests mòbils, aquestes aplicacions, només amb el nostre pensament, no? Ja que té la capacitat de modificar, o sigui, de traduir els nostres impulsos nerviosos en codi binari, per tant, per manipular aquests objectes. I a la vegada també permet utilitzar aquests impulsos nerviosos per estimular el nostre sistema nerviós. No? Òbviament, això també té una gran capacitat d'intervenir sobre la nostra ment, la nostra psique, el nostre sistema nerviós, cervell...
0: Clar, és a dir, el que en un principi podríem pensar, mira, això em permet controlar, moure, no?, gent que fins i tot ha perdut capacitats, no?, doncs que pugui gestionar, pugui moure, pugui donar ordres, no?, i si a més aconsegueixen, doncs, això, estimular determinades zones, doncs poden recuperar moltes capacitats, però clar, al mateix temps tot el que és informació, no?, tot el que és dades i és recopilable, ja no només per controlar, no?, sinó també per conèixer, doncs el que diem, no?, des de reaccions a qualsevol tipus de denunci, no?, o de fet, o de producte, o de decisió. Doncs, clar, tot això té un valor incalculable, no?
1: Sí, evidentment. Tot el que és l'interès per entendre els nostres desitjos, les nostres motivacions, el nostre pensament, la nostra ideologia, etc., doncs té molt d'interès en termes polítics, ideològics, econòmics, no? I de fet, aquest projecte de Neuralink i aquestes neurotecnologies les hem de contextualitzar una mica. I és que, clar, al final, aquesta missió de voler obtenir coneixement sobre una cosa i poder predir com es comportarà, que al final és la missió de tota ciència,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Quan ho apliques a les ciències humanes, ciències del comportament, etc., el que vols és predir com es comportarà l'ésser humà, no? Llavors, aquí, òbviament, pot tenir molt interès en termes polítics, de governamentalitat, econòmics, quan ens trobem en un context actual on predomina el capitalisme a nivell global, no? I es pretén doncs, produir el màxim de beneficis econòmics, tant en l'àmbit privat com al públic, i el neoliberalisme que entén que l'ésser humà, en el seu conjunt, és capaç de produir aquests beneficis econòmics. Entén els éssers humans com a capital humà i, per tant, podem incrementar la seva capacitat de ser éssers productius, no? Llavors, aquí entren conceptes com el de biopolítica, que va plantejar un filòsof com Michel Foucault, per parlar de com, a partir de l'era moderna, la política s'ha d'entendre com a política sobre la vida, no? Perquè s'entén com la vida com la capacitat de produir beneficis econòmics, etc. I, per tant, hi ha interès en, a través de certes institucions com l'escola, l'exèrcit, la presó, els hospitals i disciplines mèdiques com la medicina i ara també psicològiques, la psicologia, la psiquiatria, la neurociència, doncs utilitzar totes aquestes institucions, etc., per obtenir informació sobre com ens comportem els éssers humans i per disciplinar-nos, per establir un

0: umbrals de normativitat i paràmetres que ens permetin intervenir sobre aquests individus per fer-los éssers més productius, que encaixin en un sistema econòmic i polític determinat, etc. No?
1: Mm-hmm. Clar, aquí també hi ha molt el factor de futurs, no? El primer cop que vaig sentir aquest concepte era en reportatge el Dilema Social, que està a Netflix, que parlava una de les persones que intervenia, deia, clar, sempre s'ha intentat conèixer el mercat de valors, no? Que era el fet de dir, home, jo compro accions d'aquesta empresa perquè tingui informació de que doncs, podrà accedir a millores, jo què sé, matèries primes més barates o que té una innovació i que, per tant, em farà guanyar molts diners. Doncs amb la manera de pensar o controlar les persones també va en aquesta línia, oi?
0: Sí, evidentment, al final s'entén tota la informació sobre la nostra psicologia, el nostre sistema nerviós, etc. S'entén com a una matèria prima de la qual jo puc extreure capital i força productiva i, per tant, per empreses com Neuralink i també per governs, etc.
1: Sí, sí, sí. Aquests
0: neurotecnològics s'estan desenvolupant arreu de tot el planeta, doncs es converteixen en una inversió geopolítica fonamental perquè permeten doncs, obtenir beneficis econòmics, no?
1: Mm-hmm. Clar, això, aquesta connectivitat, no? I en l'estudi que heu fet, doncs relacioneu molt amb el que són, per exemple, les xarxes socials, no? Perquè és una manera molt directa de que abans se sabia qui emetia un missatge, no? Però no qui el rebia, no? Per exemple, si un polític, per exemple, no? Doncs deia o el cap de l'Estat feia un discurs per Nadal, doncs podia saber l'audiència. Això no volia dir qui realment estava veient el d'això, perquè són estimacions molt, molt d'aquella manera, les de l'audiència, perquè són molt poques famílies les que realment tenen un medidor d'audiència. Però, clar, quan arriba a les xarxes socials, aquestes dades es tenen noms i cognoms. Vull dir, que saben l'edat, saben, doncs això, no? Quasi la capacitat econòmica que tenen. És un munt de coses que es poden recopilar sobre de qui i com arriba aquest. Encara que no tinguin Neuralink, ja amb tot això, doncs ja encara es veu més evident, no?
0: Sí, sí, sí, evidentment. I no és una novetat que es comercialitza amb les nostres dades personals, no?
1: Sí,
0: que tenen a través d'aquestes plataformes, xarxes socials, tenim escàndols com el de Cambridge Analytica, com s'han utilitzat les dades sobre la nostra interacció amb aquestes plataformes per influir en eleccions com, per exemple, les Estats Units,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Per afavorir que sortissin polítics com Trump escollits com a president. Llavors, al final, aquestes aplicacions, aquestes tecnologies, xarxes socials, ja operen en principis psicopolítics, no? El que fan és obtenir informació, dades sobre els nostres desitjos, pensaments, motivacions, comportaments, no? Cada vegada que interaccionem amb elles, cada vegada que fem un like, un retweet, que escrivim alguna cosa, que visualitzem, el temps de visualització d'un determinat contingut, no?
1: Sí.
0: I a partir d'aquestes dades s'utilitza la intel·ligència artificial per analitzar aquest big data, aquesta quantitat immensa de dades, i amb això s'elaboren perfils, s'estableixen correlacions i s'ofereix un producte als usuaris amb interessos ideològics, econòmics, en primer lloc perquè segueixin consumint aquella plataforma i aquell contingut, i en segon lloc per modificar la seva ideologia, per exemple,
1: sí, sí, sí,
0: promovent un determinat tipus de discurs.
1: O radicalitzar-lo, no? Possiblement. Eh?
0: També.
1: Sí,
0: també,
1: sí,
0: també.
1: Sí. Una de les coses que em sembla més interessants de tot aquest recull, de tot aquest estudi que heu fet, és el fet de, dius, de poder arribar a llocs que fins ara no... És a dir, que es pot arribar a llocs que fins ara no es coneixia, no? Que coses més pròpies, més internes, no? De com es connecten, no? Les neurones de la psique de cada persona, de per què reacciona d'una determinada manera. Això és molt interessant, oi?
0: Sí, clar... Aquests dispositius i plataformes i xarxes socials com són TikTok, Netflix, Instagram, etc., Twitter, no tenen la capacitat d'accedir al nostre pensament,
1: clar,
0: si l'entenem.
1: Ho intenta interpretar, no? Però no hi pot accedir, com si diguéssim.
0: Bueno, interpreta la nostra interacció amb aquesta plataforma.
1: Exacte.
0: No? És a dir, com interacciono jo amb ella, però diguem-ne que no accedeix a lo profund del nostre sistema nerviós, del nostre cervell. Llavors, aquestes tecnologies com Neuralink,
1: sí,
0: el que permeten és datificar directament el nostre sistema nerviós, el nostre cervell, les nostres connexions neuronals, etc. I, per tant, accedeixen a processos que no són conscients, que van més enllà de la nostra consciència i que, per tant, serà més difícil resistir a aquest tipus de mecanismes, no?
1: Clar.
0: Perquè ni tan sols serem conscients de que aquestes tecnologies ens estan recollint dades abans de que nosaltres les processem, perquè van a una velocitat molt més alta que la nostra consciència,
1: la
0: reflexivitat.
1: Per tant, és el conscient i l'inconscient, no? Possiblement, el que, tot el que està fent un mapa molt més exacte de com som, no? Per exemple?
0: Sí, també és veritat que al final aquestes tecnologies operen en base a la neurociència, a la psiquiatria, a la psicologia cognitiva conductual, i són, al final el que fan és reduir també la subjectivitat humana, la nostra persona, al nostre sistema nerviós. És a dir, utilitzen la metàfora del cervell, del sistema nerviós, per dir nosaltres només som això. I, per tant, si jo obtinc informació sobre el que hi ha dins del sistema nerviós, dins del cervell, tinc l'habilitat de conèixer la totalitat d'aquesta persona. No? Clar, nosaltres, per exemple, la nostra perspectiva des de la psicologia social és entendre que la nostra subjectivitat no és només el nostre sistema nerviós i la nostra psique, sinó que també influeixen doncs, la cultura,
1: la història,
0: organitzacions socials, també la tecnologia que ens envolta. És una subjectivitat més distribuïda amb moltes altres coses, tant internes com externes a nosaltres.
1: Molt interessant, perquè no som com només com som, sinó de tot el que ens va afectant i tot el que anem vivint i tot el que anem experimentant i aprenent. Clar, m'imagino que això, el que és el Neuralink i tot el que analitzes, ens posa en el fons, sé que és una paradoxa i que possiblement no acabi passant mai, però també ens posaria una mica més a prop d'allò que sempre s'ha dit de poder-te descarregar a tu, no?, en un sistema digital, no?, fer una rèplica d'un mateix o perdurar, no?, que seria és més de Black Mirror que qualsevol altra cosa, això, però que perquè entendrien molt més les nostres reaccions, no?, davant de determinats fets.
0: Sí, de fet el que ja es fa amb aquestes tecnologies és exterioritzar la nostra psicologia i els nostres pensaments i el nostre sistema nerviós en una tecnologia externa vinculada amb la intel·ligència artificial, que, com tu dius, és molt més fàcil de manipular, controlar, revisar, observar, etc. No? Òbviament, el que comentaves potser sembla molt, molt utòpic, també perquè no sabem fins a quin punt absolutament totes aquestes qüestions vinculades a la nostra persona es poden datificar. És a dir,
1: clar,
0: és una pregunta interessant. Tot és datificable?
1: Correcte.
0: La nostra consciència també és datificable?
1: Que bo.
0: Bueno, això ja és més complicat de saber de moment.
1: Sí, sí. Més quan, si ens analitzéssim, no? Pensaríem quantes coses que hem pensat o que hem viscut les intentem borrar, no? De dir, no, això no ha passat, o això no, aquí em vaig equivocar, o aquí vaig encertar, no? Vull dir que nosaltres mateixos també ens anem reconstruint, no?, en tot moment. I clar, seria com dir, bueno, en quin moment has fet el download aquest, no? Que potser jo he seguit evolucionant i aquest s'ha quedat aquí, no? Vull dir que és apassionant, però no deixa de ser aquesta utopia i aquest pensament. De totes formes, clar, del que ens expliques, aquest Neuralink implica un implant directament, ara que la gent no pensi, ai, és que ens agafen les dades de les ulleres aquestes o tot això. No, això encara és molt controlat, no?
0: Sí, a veure, òbviament, com hem comentat, hi ha moltes tecnologies que ja estan recopilant moltes dades sobre nosaltres, no? Però aquesta neurotecnologia sí, requereix un implant. Ara ja s'està implantant, vull dir que no fa falta veure-ho com un projecte molt de futur, perquè ja hi ha casos de persones, tant a Neuralink com a altres projectes, que se'ls ha implantat un xip, una neurotecnologia, i, per exemple, a persones amb tetraplègia, doncs, han pogut connectar-se amb l'ordinador i utilitzar-lo directament amb el seu pensament.
1: Fantàstic.
0: I persones, per exemple, que havien patit una lesió que havia afectat a la seva visió, han recuperat part de la seva visió, no? I, per tant, s'estableix com una tecnologia que permet, doncs, curar multitud de discapacitats, etc. No? Clar, quin és el problema o un dels problemes de tot això? Doncs que si, clar, en el tema de la visió pot semblar més inofensiu, no? Mm. Però, per exemple, si tu estableixes que aquesta tecnologia et permet curar la depressió, no? El que estàs fent és dir que la depressió és un fenomen que s'origina en el nostre individu, en el nostre sistema nerviós, en el nostre cervell, i que, per tant, només estimulant alguns receptors cerebrals que produeixin més dopamina, més serotonina, etc., es podrà solucionar. I això el que fa és legitimar una intervenció en l'interior dels individus sense tenir en compte el context cultural, econòmic, i que estan vivint i que sovint són el origen d'aquests malestars que estan patint.
1: És,
0: no?,
1: com un indicador, no?, de que quan tens mal de cap o alguna cosa, que alguna cosa no està funcionant. No és simplement parar el mal de cap, que seria com la llumeta vermella que s'encén, no? I no tractar, doncs, el que realment ha fet que aquella llumeta s'encengui, no?
0: Clar, a mi m'agrada posar una metàfora, per exemple, que és la guerra, no? Tu pots enviar soldats a la guerra i probablement alguns d'ells tornaran amb un braç trencat, amb un tret a la cama, etc. Tu, òbviament, aquests soldats els pots curar, els pots enviar a l'hospital i tornar-los a enviar a la guerra i els pots donar indicacions per intentar evitar que els hi torni a passar això, etc. Però, i aquesta seria la funció que tindrien tant la psicologia, la neurociència, com aquestes tecnologies, però potser seria més intel·ligent parar la guerra
1: en
0: algunes
1: clar,
0: ocasions. Clar. No? Llavors, bueno, és una metàfora simple.
1: No, però... perquè està molt bé, perquè al final, doncs, és això, no? Tot el que impliqui, a més, que pugui ser controlable, sempre hi ha aquella possibilitat de que preventivament, no?, doncs ja es modifiquin, doncs, això, no?, que t'implanti accions, no?, que et faci accions que et facin no tenir, no?, aquesta depressió, aquesta tristesa, digue-li el que vulguis, no?, i fins a quin punt deixem de ser humans, també, no? És que és un debat molt, molt, molt interessant, perquè una societat també eternament feliç podria ser molt més manipulable, a lo millor, no? O molt més receptiva, no?, a tot el que d'això. I això, els que ens agrada la ciència-ficció, ja de seguida, Sergi, ja li veiem moltes aplicacions, i en alguns casos, per no dir la majoria, no acaba bé. Però, per sort, tenim gent que ho investiga, que ens ho explica també com en Sergi Parellada, que és investigador de l'Health Center, de la UOC, i del grup de recerca Barcelona Science and Technology Studies de la UAB. Sergi, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes coses i molt més, i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Segur que en alguna ocasió, quan esteu allò comprant per internet, doncs connecteu amb una pàgina web de venda i us apareix una finestra emergent que us diu: quina sort que just avui fan descompte i queden 26 minuts 12 segons just avui, un dimarts a la tarda o un d'allò que no té cap mena de sentit, i s'acabarà de seguida aquella oferta. I clar, un de cop i volta li entren unes ganes o una necessitat de comprar desmesurades. O, per exemple, esteu buscant per fer reservar una habitació en un hotel, en un cap de setmana ben tranquil, que no és allò ple estiu, o que un lloc que no és molt habitual, i just per aquella habitació, que només queda una, hi han 272 persones en este momento que estan mirando aquella mateixa habitació. Aquests són alguns dels exemples de tot el que internet, doncs, ens manipula. Y ya hay una investigación maravillosa que se ha hecho en una tesis doctoral en la Universidad de La Rioja, que la ha llevado a cabo Aitor Mora, que analiza todo eso. Aitor, muchísimas gracias por pasar por el programa.
1: Gracias a ti.
0: En este caso, una tesis con la máxima distinción, que ha analizado todos estos, le llamas patrones oscuros, ¿no?, que nos manipulan en internet, en la compra.
1: Sí, se llaman de muchas formas, pero el término más conocido es el de patrones oscuros. También se les conoce como diseño manipulativo o

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Si preguntéssim en general, no així diguéssim, doncs escolta, jo és que a mi m'interessa, jo vull fer molts diners. Es crea com una certa... d'allò de dir, ah, que malament, no? Perquè, no, escolta, això de, és egoista o voler ser allò acaparador... No. Hem d'entendre que sense diners no es pot mantenir una família, no es poden aconseguir uns somnis. Per tant, els diners són necessaris. El que cal és generar aquest equilibri, aquesta possibilitat de que et doni, et permeti, sense fer mal als altres, evidentment, però et permeti poder mantenir-te tu i els teus i anar complint petits objectius. Per això hi ha llibres que des de la positivitat i des de saber entendre quin és el nostre propòsit, doncs ens ajuden en aquest camí. I aquest llibre que us presentem avui porta per nom Ikigai dels diners, els secrets per crear riquesa amb propòsit, i està escrit pel Francesc Miralles i amb qui parlem avui, l'Héctor García Quirai. Héctor, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: En aquest cas, el concepte d'Ikigai ja el coneixem d'altres en general, que seria trobar aquest equilibri perfecte, no? Entre doncs, el que se'ns dona bé, el que volem, el que necessita la societat. I aquí l'heu encaminat més a veure com podem fer aquest propòsit, no? Amb el tema de com guanyem o generem diners, oi?
1: Sí, perquè... al primer llibre de l'Ikigai vam parlar també, un dels elements de l'Ikigai és fer diners per a sostendre la teva vida i el teu treball i el que t'agrada. I en 10 anys hem fet presentacions del llibre per tot el món i la pregunta que més ens han fet és la de, ei, està molt bé això de l'Ikigai, però els diners és el més complicat.
0: és la pota més coixa, no, diguem-ne, el que costa més.
1: I no teníem, mai teníem una bona resposta, perquè és complicat. També depèn molt de les circumstàncies de cada persona. Entonces, la resposta varia molt i hem fet una compilació de totes les respostes fent un factor comú i també contem històries reals al llibre per a que el lector se puga identificar, que no sigui només diguem una cosa meravellosa, fes diners i ja està, sinó que és realista, contem històries reals.
0: Per això un dels primers aspectes relacionats amb això, li dieu el fet d'afegir valor al món, i això em sembla que ja és un bon punt de partida d'entendre, no? Es tracta de generar valor. Sí, els diners són una part d'això, però és aportar alguna cosa i fer que això sigui sostenible, mantenible i que, per tant, encara puguem ajudar més gent, per exemple, no? Fins i tot.
1: Exacte. I tampoc té per què ser molts o pocs. A voltes podem ajudar al món o aportar valor en pocs diners. I també pot ser una àrea que siga que necessites més diners. I quan més diners tingues, més pots ajudar. Per exemple, avui justament avui he conegut una persona d'Indonèsia que va comprar el llibre d'Ikigai fa 9 anys. I després m'ha contat la seva història de que després de llegir el llibre d'Ikigai es va deixar el treball.
0: Imagina't.
1: I va muntar una empresa de reciclatge de basura a Indonèsia.
0: Que bo.

0: Y porque allá en Indonesia me parece que encara la basura es un problema que ho tiren tot i fan muntanyes. Va iniciar aquesta reciclatge, que és lo que necessita, és algo que necessita molt Indonèsia i el món, no? Reciclar. I ara té 600 persones en plantilla reciclant i ve aquí al Japó a muntar, a ajudar també al govern japonès i a muntar sistemes. Té un sistema que és com punts de reciclatge que estan coordinats per la seva empresa. Entonces, ell,
1: Quina maravilla.
0: també jo li estava comentant que ara estic en un llibre de l'Ikigai dels diners i que la seva història seria perfecta per al llibre,
1: Sí.
0: perquè ell també em pregunta, oye, tu què penses, tindria que fer més diners? I jo, sí, tu, però a més diners, més basura que replegues
1: Clar.
0: i millor per a tots i més famílies que dones treball, etcètera.
1: És molt interessant. I és que al final, quan trobes aquest equilibri, no? Aquest punt d'equilibri, no? Que és l'ikigai entre una cosa que la societat necessiti, aquest equilibri amb que se't doni bé i que t'agradi suficient com per dedicar-hi aquestes hores necessàries, sí o sí, perquè qualsevol projecte tiri endavant. És que és una combinació perfecta. I aquí és on la part aquesta dels diners, molts cops jo crec que des del principi, que veu estar amb el concepte i ho veu anar desenvolupant amb el Francesc, crec que a mi m'ha ajudat molt a visualitzar, perquè molts cops tu penses, o es deia, que s'entén, però que ho veu matitzar perfecte, el fet de dir, ai, és que la meva passió és no sé tal, i jo voldria dedicar-me la vida a això. Sí, bueno, però si això que et vols dedicar no té un rendiment econòmic i o la gent no està disposada a pagar diners per allò, doncs allò pot ser un hobby, però no pot ser el que ompli tota la teva vida. I això és claríssim. I
0: Exacte,
1: això no
0: exacte.
1: és, això no és, no és, no és trencar-li les ales a ningú, sinó al contrari, busca el teu ikigai.
0: Exacte. Nosaltres som molt pragmàtics també, no intentem mai vendre la moto, en plan, si fas això, vas a ser. I molt pragmàtic també en el tema de, també a voltes és un tema de mindset, no? Si tu, per exemple, tu treballes a la ràdio, igual si tens una personalitat negativa i tal, al cap d'uns anys dius, pues no m'agrada esto, vaya merda. Però si tu canvies el mindset i
1: Sí.
0: penses, el meu treball és molt important perquè estic comunicant coses meravelloses al món i entonces vas al treball en un altre mindset
1: És
0: i
1: veritat,
0: al
1: eh?
0: final del dia dius, hi ha molta gent que m'ha sentit i estic fent les vides d'aquestes persones millor. Aquest
1: Total.
0: és el mindset de l'Ikigai, pensar diferent en el treball. Entonces, la gent que ens està sentint ara, tu també pots pensar, començar a pensar diferent en el treball que estàs ara. No és algo de, ei, anem a dedicar-nos als hobbies a partir d'ara, sinó
1: Correcte.
0: pensar diferent. Si estàs cremat, igual estàs cremat perquè t'estàs fent rotllos
1: Sí,
0: mentals,
1: sí,
0: no?
1: sí. Totalment. I aquí és on cal ser molt, conèixer-se a un mateix, Héctor, i sobretot també no fer trampes al solitari, que a mi m'agrada dir. És a dir, de dir, ostres, doncs, és que a la feina que estic ara o que estic fent ara és que no d'allò, i només mirar lo negatiu, no? És com bé dius, has de buscar tots els aspectes per ser molt just, en veure, ostres, doncs potser els avantatges que em dona això ja em permet pues, tenir el temps per aquest hobby altre que m'agrada, que aquest segur que no em donarà diners o segur que no em donarà de menjar. Aquest equilibri al final global que podem fer és el que és més vital per fer-ho tot realitzable, no? Que pugui perdurar, oi que sí?
0: Exacte, i també ser més conscients, per exemple, la feina que fem, també totes les feines tenen parts que són més dures o que ens agraden menys o les que ens agraden més. I començar a identificar, ei, m'agrada més això, i
1: Clar.
0: comences a virar les coses i intentes anar canviant. Hi ha moltes formes de viure, d'anar reconnectant en lo, donar-se compte, tenir awareness, seria en anglès,
1: Val.
0: consciència, ser conscient de lo que t'agrada, lo que no, de lo que tu t'estàs a gust, perquè moltes voltes passen anys, treballem en algo durant 10, 15, 20 anys i no ens parem a pensar això m'agrada o no m'agrada o això estic ajudant al món o no.
1: Un dels aspectes que m'ha cridat l'atenció del llibre, que defineix molt com som, no? En el fons, vosaltres aquí el que detecteu és a partir de casos reals, a partir de situacions, i una d'elles que m'interessa molt és que parleu de l'aversió a la pèrdua, no? És a dir, és un dels factors claus, el que ens fa, doncs, a vegades, un dels exemples clars és davant d'unes característiques similars entre dos productes, anem a tirar pel que és més barat, no? Perquè tenim aquesta, ni que sigui, la versió de pèrdua dels diners, no? I això és molt interessant d'analitzar, oi?
0: Sí, tenim un capítol de fal·làcies de fal·làcies mentals que inclús els premis Nobel que van fer aquestes teories, ells confessen que encara sabent les fal·làcies aquestes, tot el món caiem terminant. I la de, en anglès, és la sunken fallacy cost, és la de que tu, si has posat molt esforç en algo, tens que continuar. Per exemple, i això ho fem en tot, no? Si has dedicat 10 anys a treballar en una certa empresa, tens que continuar, perquè seria un desperdici, però el millor que pots fer és deixar-ho.
1: Sí, sí, sí.
0: O també posen altres coses, també posen els hobbies, no? Sí, igual hi ha un hobby que has dedicat ja 5 anys i t'has cansat.
1: Doncs endavant.
0: I ens costa canviar, sí, perquè pensem que... I també perquè
1: pensem, Héctor, perdona, que hauríem perdut el temps, cosa que no és veritat, perquè aquests aprenentatges i aquestes vivències te les endús.
0: Clar, i se pot aplicar també en les relacions socials i en l'amor també. Dius, he dedicat ja a aquesta persona 2 anys, a aquesta parella. Entonces dius, tinc que continuar perquè ja he dedicat 2 anys de la meva... Clar. I és algo que, si penses en la vida que comença ara mateix, el mindset és diferent, però és molt difícil d'escapar.
1: Jo
0: crec que tots, ser conscient i analitzar només... I en els diners és igual, si invertit, passa molt en inversions en bolsa i aquestes coses, si invertit ja 5.000 euros en aquesta empresa, encara que haja baixat en bolsa, posaré 10.000 euros més. I això és com termines palmant diners.
1: Totalment, perquè li volem donar massa sentit a tot el que ha passat, no? I pot ser simplement un aprenentatge. El que cal és, allò que es diu unes veces se gana i otras se aprende, el que cal és que s'aprengui, no? de totes aquestes situacions. Em sembla claríssim. Un dels altres aspectes que m'ha interessat moltíssim de l'Ikigai dels diners, el llibre del Francesc Miralles i de l'Héctor García, és el fet que parleu de que en molts casos la gent es llença molt menys del que seria potser normal o comprensible als grans projectes, no? Als grans reptes, no? Als grans objectius, que acostuma més a anar als petits i mitjans, potser perquè, com vulguem dir, ui, no, és que això és massa difícil, no? O això segur que no ho aconseguiré, no? I això és molt interessant, també.
0: Sí, la por no... I moltes voltes no passa res... Per apuntar més alt, i encara que falles, pues, això que has guanyat, no? Has avançat. Entonces, en compte de fer... jo soc partidari sempre de fer objectius. Sempre tenim els objectius que fas a principi de l'any. I jo soc partidari de fer objectius a 10 anys, però també objectius a 2 mesos o 3 mesos. Entonces, si no ho aconseguessis en 2 o 3 mesos, pues resetes i ja està. En projectes creatius és algo que funciona molt bé. Si vols fer... el meu exemple només més en exemples de llibres, si vols escriure un llibre en 2 o 3 anys, pots provar a escriure en 2 mesos, a veure. Segurament no termines, però ja has avançat.
1: Efectivament.
0: Que és millor que començar a pensar i no començar.
1: Exactament. No, sempre quan trobi el moment, no? És a dir, o hem de trobar un moment per fer un cafè. Mira, fem-lo, en tot cas, o si no, pues, perquè si no molts cops estem posposant, no? I posposant normalment normalment pot no acabar d'arribar mai. Un altre dels termes que analitzeu, que considero que avui dia se'n parla molt i que crec que és molt interessant que el trobem també amb l'Ikigai dels diners, on trobareu aquests i molts més aspectes, és això del FOMO, el Fear of Missing Out, és a dir, la por a perdre les coses, i parleu del HOMO, no? És a dir, el Joy of Missing, perquè molts cops de dir, escolta, més que la por, és que si vaig aquí no podré anar allà, és que oi, faran el concert de no sé què i no he tingut entrades i no sé què, bueno, doncs potser pel que no has

0: has anat a aquell concert, podràs anar a una altra cosa que igual t'aportarà molt més a la vida, no?
1: Exacte. Tot, tot el món, especialment ara, l'internet, que està tot el món mirant a l'Instagram, al TikTok, és com si tot el món estiguera passant-ho molt bé i tu estàs... Tu no estàs allí passant-ho bé, perquè tot el món està mirant a la pantalla.
0: Cert.
1: I la realitat és que, com tenim tanta informació, pareix com que estan passant milers de coses que ens estem perdent.
0: Llavors,
1: tens aquesta sensació al cor de que no, tu no estàs. I simplement és la informació, no? És algo abstracte, és molt curiós. I nosaltres som partidaris de que, al revés, de que pots dir, pues no, vaig a fer el que me doni la gana avui, en compte de fer el que me diuen les xarxes socials o el que vulguin fer altres.
0: Mm.
1: I això te dona l'alegria. És com també rechazar diners, també sentar un projecte, un client que no te cau bé, no tens per què acceptar-lo. A voltes és el sabor de rechazar algo és millor que acceptar a tot. Al final termines enrotllat en coses que no,
0: sí, sí,
1: que no volies.
0: No, no, això està clar. Aquí en el llibre també trobem alguns quadres que ens ajuden a entendre alguns aspectes, no?, de com es poden encarar, no?, situacions que podem encarar d'una determinada forma o d'una altra, no? Parleu de baixa agència, alta agència, i algun d'aquests exemples que em semblen absolutament necessaris i que tots ens hem de llegir i rellegir, de llibres com el vostre, és, per exemple, la diferència entre culpar els altres i la d'assumir la teva responsabilitat i trobar solucions. Al final, el que necessitem sempre és trobar solucions. Trobar culpes ens pot millorar si entenem com millorar els processos, com aprendre de tot això, però enviant cap a la solució. Quina és la solució? Què és el que volem, oi?
1: Exacte. I això també toca un poc la cultura. Jo vaig notar una de les coses del Japó. Jo crec que és un poquet de cultura mediterrània, això de deixar la culpa a un altre.
0: És cert.
1: Aquí al Japó no, és al revés. La gent se culpa al grup en general.
0: Uh-huh.
1: A voltes no... Jo al principi, quan vaig venir aquí, tenia 22 anys, a voltes jo diria, no, però és que és culpa de... Jo tenia la tendència de... No, és que jo no he sido, ha sigut este altre treballador que ha clavat la pata.
0: Ai.
1: I ja vaig aprendre que no, que me tenia que callar i assumir la culpa. I al final he vist les coses bones de primer, dar la culpa no serveix per a res, sinó tot l'equip... buscar la solució i arreglar-ho. I això va un poquet relacionat amb lo de... Jo estic... lo de l'alta agència, això ve un poquet de l'anglès, de la paraula agency, que és de tindre la creència de que tu tens el poder de,
0: mm-hmm,
1: de aprendre qualsevol cosa o solucionar coses.
0: Que depèn de tu, no? Com si diguéssim.
1: Sí, de tu o de tu encontrar a la persona adequada. No,
0: correcte.
1: No té per què ser sempre tu, mm-hmm, però que tu pots iniciar el canvi.
0: Mm-hmm.
1: Jo crec que és més poderós avui en dia que ser intel·ligent o tonto o algo, o saber més o menys, perquè tenim ferramentes de l'era de la intel·ligència artificial que
0: sí,
1: tens,
0: senyor,
1: informació infinita.
0: Sí,
1: la diferència de l'èxit d'una persona en la societat és si tu tens la iniciativa de tenir l'agència de tirar pel·lant, no? De dir, pues, vaig a fer això.
0: Quina meravella.
1: En comptes de quedar separat i no fer res.
0: Totalment.
1: La idea de la agència, de tirar pel·lant.
0: Em sembla fascinant perquè, a més, és la millor o és una possible medicina també, Héctor, el que tanta gent pateix, que és un excés d'ansietat, no? Perquè al final l'ansietat ve generada pel que no depèn de tu, no? Ai, què pensaran de mi? Ai, si em trucarà? Ai, si... totes aquestes coses que no... I clar, això pot ser infinit, si un vol, no? Mentre, si tu et centres en les coses que tu pots fer, o com molt bé ens explica l'Héctor, no? Que sabem com aprendre, com millorar, com delegar, com repartir, no? I més amb aquesta cultura japonesa que m'ha encantat, això que ens has explicat, doncs tindrem molt més aquesta agència que dèiem, no? Aquest control, aquesta plenitud, no? Podríem dir-ne fins i tot.
1: Exacte. Això també fa falta, també hi ha nivells de gènere.

0: diferència, no? Fa falta valor moltes voltes. I normalment, quan mires a la societat, la gent que una bona societat és una societat en la que gent en agència, la que vol fer coses, va per avant.
1: Sí, sí,
0: cap
1: sí.
0: Avant.
1: Sí, sí, sí. Doncs necessitem empoderar, aquesta paraula que es fa servir ara tant, empoderar amb aquestes i moltes eines que trobareu en aquest meravellós llibre, de veritat que us ho dic. Ikigai dels diners, el trobeu ara a Llibres, els secrets per crear riquesa amb propòsit, escrits per dues persones que aporten molt de valor a la societat, com és el Francesc Miralles i l'Héctor García Quirai. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat, Héctor.
0: Moltes gràcies, David.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio d'estiu que ens serveix per acompanyar-vos. Doncs mentre estem fent vacances, sí, no us ho neguem, però així podeu escoltar, recuperar, fins i tot descobrir, en molts casos, entrevistes, seccions i col·laboradors que ens han acompanyat durant l'any i que ha valgut molt la pena d'escoltar. A vegades perquè hem rigut molt, a vegades perquè hem après coses molt interessants, n'hem recordat també, o ens hem deixat sorprendre per tot el que arriba a la tecnologia, els pensaments, tot el que pot ser interessant. Així que demà seguirem igual. Demà seguirem repassant des de la 1 i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio, en aquest cas d'estiu. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi tot molt bé. Adéu-siau.

0: excavada directament dins la història, a Matera. Aquí no es passeja només per carrers, es camina entre coves, escales de pedra, petites esglésies rupestres i cases que durant segles van estar habitades dins la roca. Matera és famosa pel Sassi, dos antics barris troglodítics que avui formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. El que abans va ser un símbol de pobresa s'ha convertit en un dels paisatges urbans més fascinants d'Europa. I el millor és perdre-s'hi sense pressa, pujar i baixar carrerons, entrar en una casa cova, dormir en un hotel excavat, a la pedra, justament, o sopar amb vistes a aquest laberint il·luminat. A Matera, la llum ho transforma tot. Al matí és daurada, al vespre les pedres semblen encendres i de nit la ciutat té alguna cosa de pessebre, de decorat antic, de viatge en el temps. També val la pena mirar-la des de l'altra banda del barranc, des del parc de la Múrglia Materana. Des d'allà, Matera apareix sencera, penjada a la roca, com si hagués crescut a poc de la mateixa muntanya. I després, tornar al centre, buscar una trattoria petita, tastar una pasta amb pebrot crusco, un pa de Matera acabat de tallar, una coca de vi del sud, són algunes de les propostes que us fem des d'Onda Cero Catalunya. Matera és una Itàlia menys evident, més silenciosa i menys massificada.
1: L'actualitat de Catalunya
2: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es.
2: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.

0: compra de este inmueble para tapar la gestión del gobierno central.
1: Lo único que hay es un interés de la izquierda y de la ultraizquierda para tapar, o tratar de tapar, mejor dicho, lo que está ocurriendo en nuestro país, que no es otra cosa que caos y corrupción. Y lo hemos visto y lo estamos viendo en Ceuta, donde tenemos a un presidente del gobierno que se ha vuelto a demostrar que es un traidor a España y a los españoles.
0: PSOE y Más Madrid ya habían solicitado el acceso al expediente sobre la compra del inmueble en Chamberí, una petición que ha sido rechazada, ya que debe realizarse a través de la presidencia de la Asamblea de Madrid o de la mesa de la Diputación Permanente durante el periodo de sesiones.
2: Y el director de la CIA habría visitado Moscú este martes en un viaje relámpago del que se desconocen los verdaderos motivos que han llevado a John Ratcliffe hasta Rusia. Corresponsal Xavi Colás.
3: El director de la CIA ha viajado a Moscú para reunirse con funcionarios rusos. Una visita fugaz de apenas 2 horas, de momento sin explicaciones. El Kremlin ha confirmado que hubo contactos entre los servicios de seguridad de ambos países, pero no ha identificado interlocutores. La visita de Ratcliffe a Moscú coincide con un periodo de gran tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques de largo alcance y algunos analistas han advertido de que el presidente ruso podría intensificar el conflicto con ataques militares contra países bálticos o con otros miembros de la OTAN, lo que podría desencadenar una nueva crisis. Los medios de Estados Unidos creen que el viaje podría ser como el que hizo otro jefe de la CIA a finales de 2021 para intentar convencer al líder ruso de evitar una escalada y tal vez para ultimar también la liberación de presos norteamericanos en Rusia.
2: Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
4: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Anna Utiel.
5: Bon dia. Dels aiguats hem passat al foc. Per sort, a aquesta hora tenim una bona notícia d'última hora. L'incendi de Collserola, que es va declarar ahir a la tarda, ha quedat estabilitzat. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Abans de res, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bon dia.
6: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquest moment a la T7, s'ha de retirar un vehicle que s'ha accidentat a Barberà, en sentit a Girona, i encara hi ha una mica de lentitud, però sembla que en breu el retiren 3 quilòmetres. Pel que fa a Montroig, ahir es van accidentar 2 camions, estan pendents de ser retirats, i encara es fan desviaments per la sortida 281 cap a l'APA7, pel que fa a l'àrea metropolitana. De moment no destaquem incidències, però com sempre van a buscar cautela. Molt bon dia.
5: I pel que fa al temps, avui dimecres esperem algun ruixat dispers durant el matí que podria anar acompanyat de fang. Serà el temps més estable de cara a demà dijous, a l'espera de nous ruixats al Pirineu divendres. La temperatura manté de moment una lleu tendència a la baixa i també s'espera que arribi una intrusió de pols sahariana. Pel que fa a les temperatures, tindrem màximes de 31 graus a Barcelona i a Tarragona, de 33 graus a Lleida i de 34 a Girona.
4: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
5: L'incendi de Collserola, ho dèiem fa un moment, ja està estabilitzat. Així ho ha confirmat fa uns minuts el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que confia a poder-lo donar per controlat en les properes hores.
7: Esperem també que en pocs minuts, o un poc abans d'aquí, en una hora i quart, es puguin enlairar els mitjans aeris que han estat participant en les diverses fases d'extinció d'aquest incendi i que, doncs, amb l'ajuda de tots plegats, doncs, al llarg de les properes hores poguéssim arribar, doncs, ja no tan sols a l'estabilització, sinó al control, i arribat el moment també, doncs, a l'extinció. Recordar que encara hi ha focus actius, focus secundaris actius en el perímetre de l'incendi, i això, doncs, ens obliga a ser molt prudents a tots plegats.
5: Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat han treballat durant tota la nit en l'incendi que ha afectat unes 40 hectàrees i en el qual han intervingut més de 200 efectius des que es va declarar ahir dimarts a la tarda. Després de donar-lo per estabilitzat a primera hora d'aquest matí, gràcies a les condicions meteorològiques favorables, en les properes hores esperen, com dèiem, donar-lo per controlat quan ja es reincorporin, com explicava el tinent Batlle, els mitjans aeris. A aquesta hora segueixen confinats els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Són 15.000 veïns en el districte de Nou Barris de Barcelona, però segons ha actualitzat Batlle, sembla ser que els 35 veïns que van ser evacuats ahir han pogut dormir a casa seva.
4: Más de uno Catalunya.
5: Més coses. El govern tanca files en protecció civil i defensa la seva actuació davant els aiguats. L'executiu argumenta que no es va enviar una alerta massiva a la població perquè els criteris tècnics no ho recomanaven. Marcos Díaz, bon dia.
8: Bon dia. El govern revisarà el pla d'emergències per incorporar millores si fossin necessàries, però en cap cas modificarà els criteris per enviar els coneguts com S-Alert. Ho explica la consellera portaveu Sílvia Paneque.
9: Només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no, de si aquest període, si aquest fenomen, serà llarg o curt en el temps. Diferents paràmetres absolutament tècnics es pren la decisió d'emetre o no. I així ho continuarem fent.
8: Mentrestant, a Junts per Catalunya i els Comuns han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, al Parlament. Totes dues formacions consideren que han fallat els mecanismes de prevenció i d'alerta. El govern els ha recollit el guant i assegura que donaran totes les explicacions que reclamin en seu parlamentària.
5: D'altra banda, des del territori esperen tornar a la normalitat, però demanen mirar endavant i revisar els protocols d'actuació, també amb l'enviament dels S-Alert. Demanen una reflexió de país que vagi més enllà d'això i estudiar com es pot estar més preparat, més ben preparat davant les pluges i les tempestes per evitar així situacions dramàtiques com les inundacions. Escoltem l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, tots dos en declaracions a Onda Cero.
10: Els municipis petits o mitjans necessiten ajuda, fins i tot Tarragona necessita ajuda per poder gestionar infraestructures hídriques d'aquest abast, no? I sí, ho coincideixo plenament amb l'alcalde Kenneth, en què això requereix una visió de país, però també, si em permet, una visió o una revisió de la humanitat en si mateixa.
11: Hem de fer una profunda revisió de tot i millorar molt més el tema de les canalitzacions, dipòsits, estudiar molt bé les canalitzacions de les aigües per anar buscant o treballar de manera preventiva, vull dir. Ara, en el moment, estem bàsicament de manera reaccionant i està bé, però no és suficient.
5: En aquest sentit, el meteoròleg Albert Martínez defensa tenir més flexibilitat en l'emissió de les S-Alert després dels últims temporals. Martínez aposta per tenir una informació més immediata i demana que els serveis meteorològics tinguin més capacitat per emetre avisos davant fenòmens potencialment perillosos i no haver d'esperar arribar al nivell 5 o 6. Són declaracions a la brúixola d'estiu.
12: Situacions com aquestes aniran a més, seran més perilloses en els pròxims anys i ens hem d'adaptar. I la gent necessita rebre la informació al moment al palmell de la mà, no esperar el que les notícies a les 9 del vespre.
5: Mentrestant, continuen en estat molt crític la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur en els aiguats de dissabte a Roda de Berà.
4: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
5: Les Kellys, les cambreres de pis, es van manifestar ahir dimarts a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Hores abans, a la ciutat d'estiu d'Onda Cero, denunciaven que se senten oblidades per part de les administracions i la patronal i que reclamen millores salarials i laborals. Volen un increment salarial, com dèiem, la jubilació anticipada, la realització d'estudis ergonòmics o el reconeixement de malalties professionals. Juani Pérez, portaveu de les Kellys, critica que els establiments turístics subroguin els serveis de neteja, cosa que disminueix els drets de les treballadores.
13: Nosotras como camareras de piso tenemos una nómina por aquí en Barcelona, digo aquí en Barcelona, de 1.400 euros bruto, que te vendrían quedando unos 1.200 y algo. Ya sabemos que es poco para la cantidad de faena que tenemos. Pero que las que trabajan como limpiadoras cobran todavía menos, cobran neto unos 100, unos 150 euros menos al mes.
5: Pérez també es referia que les mútues de salut no reconeixen malalties pròpies de l'ofici. I marxem ara a Pineda de Mar, al Maresme, perquè els treballadors de la brigada municipal han convocat diverses jornades de vaga a les portes de la Festa Major, els treballadors reclamant una millora salarial també i de l'increment dels complements. Per la seva banda, el govern municipal els acusa de fer un ús abusiu de les baixes injustificades per pressionar el consistori. Escoltem l'alcaldessa Sílvia Biosca.
14: Hem arribat aquí perquè l'Ajuntament ha dit prou a les pràctiques abusives per part d'alguns treballadors i treballadores en relació de les anomenades indisposicions. Sembla que la interpretació d'aquests dos dies és il·limitada. Portat a l'extrem, això és insostenible. Per exemple, pot ser que dilluns i dimarts hi hagi una indisposició, tornes a treballar dimecres i dijous i divendres et tornes a indisposar.
5: La plantilla de la brigada municipal, mentrestant, considera que aquesta mesura és il·legal, una mesura que es troba ara pendent de resolució judicial.
15: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112.

0: Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Passen 28 minuts de les 8 del matí als esports amb José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Dominic Livaković, porter internacional croat de 31 anys, va arribar ahir a Barcelona per signar amb el Barça. Avui passarà revisió mèdica. Encara no es sap si es quedarà a la primera plantilla barcelonista o sortirà cedit per la propera temporada. L'exentrenador del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández, va ser presentat ahir com a nou seleccionador neerlandès. El legarenc assegurava la seva presentació que el blaugrana Frenkie de Jong serà pal de paller del seu nou projecte. I el bàsquet Girona es fa amb els serveis de l'escorta dominicà Yacel Pérez per les properes dues temporades.
1: I en cultura, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició al Teatre Municipal de la ciutat amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís de Sant Just d'Esvern, una proposta que barreja personatges de diferents contes. I amb aquest esperit teatral acabem aquest breu repàs informatiu en clau catalana que ha comptat amb Dani Sánchez al control tècnic. I ara els deixem de nou a la sintonia d'Onda Cero amb Más de Uno i Miguel Ondarreta aquí a Onda Cero.
3: Más de uno Cataluña, amb Vanna Utiel.
4: Canarias.

0: evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
1: Onda Cero Tarragona.
2: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: La vuelta llega a Roquetas. Vive el desenlace de la quinta etapa de la carrera en la Avinguda de la Val de Safán el 26 de agosto desde las 4:30. Además, podrás conseguir regalos y premios en Parque Vuelta, situado en el Carré de Balmas.
6: Perquè t'agrada, per feina, per viatjar, hi ha molts motius per aprendre idiomes. Fes-ho a l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona, un centre públic, oficial i de qualitat i amb una àmplia oferta de cursos. Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Som a l'antiga fàbrica de la Chartres. Informa't a l'escola i a la nostra web eoitarragona.cat.
1: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
7: La Barceloneta és una de les platges més icòniques de la capital catalana.
8: A només uns minuts del centre en metro, compta amb una bona oferta d'ambient i restaurants.
7: Compta amb dutxes, zones de voleibol i zones on fer calistènia.
8: Tot i ser una platja molt popular, la Barceloneta és un imprescindible si visites la capital catalana.
1: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
9: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la setena temporada de Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Perquè t'agrada, per feina, per viatjar, hi ha molts motius per aprendre idiomes. Fes-ho a l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona, un centre públic, oficial i de qualitat i amb una àmplia oferta de cursos. Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Som a l'antiga fàbrica de la Chartres. Informa't a l'escola i a la nostra web eoitarragona.cat.
2: La vuelta llega a Roquetas. Vive el desenlace de la quinta etapa de la carrera en la Avinguda de la Val de Safán el 26 de agosto desde las 4:30. Además, podrás conseguir regalos y premios en Parque Vuelta, situado en el Carré de Balmas.
0: Onda Cero, Cataluña. La teva ràdio.
3: Actualidad, noticias, entretenimiento, cultura, que nos tiene al día y nos enriquece.
4: Sois geniales y acompañáis mucho, pero no tan solo acompañáis, sino que enseñáis, que eso es muy importante. Es decir, escucharos cada día es aprender algo nuevo.
5: Sou el millor, un gran equip que progressa adequadament, que té inquietuds, que es preocupa per nosaltres, els oients, i solament us puc donar gràcies.
0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
5: Que tingueu un bon estiu.
0: L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaCero.es
6: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
7: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo

0: hauríem signat en un principi de temporada i ja ha estat bé, ha estat bé, bueno.
1: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Les 12 i 20, bon dia.
0: A Onda Cero Catalunya comença La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
1: Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que els dels assalariats entre el 2021 i el 2025 si es corregeixen els efectes de la inflació. No ho dic jo, ho diu la UGT de Catalunya, que destaca que la desigualtat ha anat a l'alça i demana repartir millor els beneficis. Ja ho deia en aquest mateix programa de ràdio ara fa 24 hores la portaveu de Kelis Unió en Catalunya, les que limpien, les Kelis, que veuen com el sector del turisme puja com l'escuma i el seu sou no es veu incrementat.
2: Peor de precària cada any, no? Cada any vamos a peor, mientras el sector o la patronal o la indústria va a mejor. Y entonces, claro, nosotros ya entendemos que las excusas ya se acabaron todas las excusas.
1: És clar, no hi ha excuses. El document de la Unió General de Treballadors detalla que els ingressos reals de l'empresariat han augmentat un 17%, en els últims 4 anys, mentre que en els treballadors ho han fet un 5,2%. Quina diferència. El sindicat afirma que l'economia cada vegada és més salvatge amb els treballadors. La prosperitat són els pares. És dimecres, és 26 d'agost.

0: Ciutat d'Estiu és un programa de ràdio que entra a la seva recta final, però abans d'acabar, encara he d'explicar moltes històries. Ho farem de la mà d'en Daniel Sánchez Sánchez, l'home, el tècnic de realització, que fa possible que vostè escolti aquest programa allà on no estigui fent aquesta hora. Al cotxe, a casa, a la muntanya, a la botiga on treballa i que ens té de fil informatiu i de companyia. Gràcies per fer-ho. Saluden totes les persones que se sumen a aquest programa des d'altra banda de la ràdio, l'oficial de pont d'aquest vaixell, que és en Gerard Sanz Muñoz, un home que és més de babord que d'estribord.
1: M'agraden els càrrecs que em poses, eh? Bon dia, Robert.
0: L'oficial del pont. En canvi, la Clàudia Moreno Lozano. Clàudia, bon dia.
2: Bon dia.
0: És més de popa que de proa, encara que ella està al pont de comandament com la grumet titular. Al seu costat hi ha un altre grumet, que ara el saludarem d'aquí una estona, que és en Pere Parés Isern, que ens explica sempre la informació esportiva i el capítol diari de Los ricos también lloran. I posant carbó a la caldera de la màquina engreixada, que és la redacció d'informatius d'aquesta casa, hi ha la patrona que està arribant perquè és l'última en revisar tot el contingut que s'ofereix en antena, però aquí al costat d'aquesta nau en la que estem viatjant hi ha Marcos Díaz Alcaraz. Marcos, bon dia.
3: Molt bon dia, Robert.
0: Que és el mestre del vaixell i que és l'home que posa tot en solfa i que sap les coses per on han d'anar.
3: M'agrada molt aquesta... Em sumo al que diu el Gerard, m'agrada molt els càrrecs.
0: La patrona està entrant a l'estudi, la patrona del vaixell, que és l'Anna Utiel Argudo. Anna, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, perdoneu.
0: No, cap problema. La tensió informativa provoca que hagis d'estar a la redacció fins a l'últim segon.
1: Ells dos són els que, l'Anna i el Marcos, són els que avisten l'iceberg amb el Titanic quan diu, ei, que hi ha un iceberg.
2: I avisem i després xoquem.
0: M'atreveixo a dir que hores d'ara i a dia d'avui és impossible veure un iceberg en lloc ni tan sols a l'hivern. Vull dir que serà molt difícil. Si Islàndia s'està descongelant i tot el Groenlàndia s'està descongelant, sí. En fi.
2: En aquest cas seria una bona notícia veure un iceberg.
0: Amb totes elles i amb tots ells, amb aquesta magnífica tripulació, saludem a aquesta hora el passatge que ha decidit emprendre aquesta navegació amb nosaltres en aquesta nau veloç que arribarà a port a les 2:00 PM.

0: Aquesta tripulació sempre escolta el passatge i les seves històries. Venen a bord amb nosaltres, n'hi ha molts que repeteixen cada viatge, i de fet ja són com de la família. I mirin, avui que parlem de la gestió emocional i psicològica de la tornada de les vacances, ens agradaria saber doncs, com ho porten vostès, si és que s'hi estan enfrontant aquesta situació, o quan hi han estat, com s'hi han enfrontat, Gerard?
1: Sí, ja que avui parlarem amb el psicòleg Enric Valls per veure com ens afecta i com podem gestionar la tornada a la feina després de les vacances, doncs creiem que és un bon tema per traslladar-li a la nostra audiència. Per tant, avui us preguntem per allò que anomenem depressió postvacacional o síndrome postvacacional, aquella sensació de tristor i de sobrecàrrega psicològica que ens arriba a molts de nosaltres quan hem de tornar a la feina i a la rutina després de diverses setmanes de descans, on de responsabilitats en tenim bastantes menys que durant l'any, o almenys unes responsabilitats diferents. La pregunta és senzilla i directa. Vosaltres teniu o patiu depressió postvacacional? Us costa tornar a agafar el ritme a la feina després de les vacances? Com gestioneu aquesta tornada a la feina? Perquè potser fan alguna cosa, com per exemple deixar-se uns dies de marge després de tornar de viatge per fer el que diem una descompressió.
0: Això diuen que són... Els experts diuen que això és l'ideal.
1: Sí, o potser es fan una llista amb coses que han de fer les primeres setmanes per endreçar una mica al cap, amb el que arribem doncs, un pèl desendreçat després de les vacances. En definitiva, que volem que compartiu amb nosaltres si patiu aquesta depressió postvacacional i com gestioneu la vostra tornada a la feina després de les vacances. Ho podeu fer, com sempre, amb notes d'àudio al WhatsApp del programa al 676-760908 i us escoltarem en directe.
0: Això ho fem generalitzant, pensant que tothom té una feina que tornarà de vacances properament, la propera setmana, els propers dies, i hi ha persones que hauran de gestionar el no tenir una feina a la qual acudir el proper dilluns, o dimarts, o la setmana vinent, o quan sigui el mes de setembre. L'Anna, com ho ha fet això de tornar a les vacances aquest any?
2: Doncs mira, jo no vaig fer aquesta transició d'estar uns dies a casa abans de tornar, sinó que vaig tornar un diumenge a casa, ben tard, i el dilluns ja estava...
0: Havies de
2: treballar. Exacte, sí. Molt bé. Dilluns 3 d'agost ja tornava a ser per aquí.
0: I en Marcos, ho gestiona d'altra manera?
3: Jo no he tingut mai...
0: Vacances.
3: Vacances no. La pressió postvacacional. Yeah. Jo crec que en part perquè sí que segueixo el tema del consell aquest de no venir de viatge just el dia abans de la reincorporació de la feina. Mm-hmm. És a dir, sempre és com a mínim dos dies, tres, abans de tornar al col·le. He dit que no he tingut depressió postvacacional mai fins ara. Jo crec que amb l'aturada que faré a partir de setembre,
0: que
3: jo crec que serà
0: gener,
3: la primera vegada... Sí, clar, que serà la primera vegada que aquí sí que em costarà reprendre... Jo no sé, Gerard, tu que això ja ho vas viure l'any
1: passat.
3: Sí,
1: no, però t'anava a dir, dic, jo amb coneixement de causa i tal, vull dir, si en vacances, que són, què, quatre setmanes, mm-hmm. o sigui, més o menys, no?, mal comptades, ja hi ha una mica aquest fenomen, aquesta sensació, imagina't... Amb els quatre mesos... Sí. Jo quan vaig haver de tornar, sobretot de la segona part, perquè havies de comptar, bueno, dies de lactància, tot
0: sí,
1: això
0: sí, que sí.
1: Que
0: llavors
1: dies,
0: estan
1: això.
0: Desitjant sortir de casa i dir, me'n vaig una estona a treballar.
1: Sí, sí, tot però això. Que quan tornes al teu lloc de feina dius, uau, com es feia tot això? Què està passant? Vull dir, és que són molts mesos,
0: A la Clàudia tot això li sona una mica xinès perquè encara no ha entrat de ple en el mercat laboral, no?
4: No, clar, no encara.
0: És estudiant encara.
4: Sí.
0: I a partir del dia 31 d'agost què faràs?
4: Re, tinc un parell de setmanes de vacances i després per tornar a estudiar.
0: Ah, molt bé, molt bé. Veus, la Clàudia és una dona que sempre està activa i sempre fent coses. També s'ha de gestionar, i ara li preguntarem a l'expert que tenim, al psicòleg que tenim a continuació, com gestionar la tornada amb aquells companys o companyes els quals no et fa gaire il·lusió veure, però la vida és així. Ara li preguntarem, i els hi preguntem també a vostès, com deia en Gerard, a través del 676-760908. Com gestionen la tornada de les vacances? 676-760908, les 12:28, notícies a Onda Cero. Jo he ensumat olor d'incendi fins que me'n vaig a dormir, però no sé si aquesta matinada n'hi ha hagut molta més d'olor d'incendi per Barcelona, perquè l'incendi de Collserola, que es va declarar ahir dimarts a la tarda, ja ha quedat estabilitzat a primera hora d'aquest matí. Les 35 persones que havien estat desallotjades han pogut passar la nit a casa seva i s'ha aixecat el confinament dels barris barcelonins de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que afectava 15.000 veïns.
2: El foc ha afectat més de 45 hectàrees, segons el balanç provisional que ha fet el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle. Durant tota la nit, els bombers de Barcelona i de la Generalitat han estat treballant per aturar les flames i han pogut estabilitzar-les gràcies, en part, a unes condicions meteorològiques favorables. Aquest matí s'hi han reincorporat els mitjans aeris amb l'objectiu de controlar el foc i, posteriorment, d'extingir-lo. Veurem si ho aconsegueixen. El cap de bombers de la ciutat, Sebastià Massaguer, admet que els preocupen les possibles revifades.
5: I ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
2: En aquest context, Batlle ha fet una crida a extremar les precaucions en un parc natural que ja ha patit dos incendis aquest agost.
0: Hem de lamentar la mort de la mare i la filla, que van resultar ferides de gravetat durant l'aiguat del dissabte a la Costa Daurada, a Tarragona. Totes dues van quedar atrapades sota un mur que va cedir a la zona del port de Roda de Berà.
2: En el moment de la tempesta, mare i filla dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercat del port esportiu del municipi. El temporal va fer caure el mur que separava el carrer d'una finca privada i els va caure a sobre. Des d'aleshores estaven ingressades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i han mort aquesta passada nit, segons ha informat el Departament de Salut. L'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat dos dies de dol oficial, durant els quals les banderes onejaran a mig pal, i ha convocat un minut de silenci per aquesta tarda a les 7.
0: I en política, Junts per Catalunya registrarà avui de nou la seva proposició de llei per la delegació de les competències en immigració a la Generalitat.
2: Així ho ha dit la portaveu de la formació al Congrés, Míriam Nogueres, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
6: Avui registrem la llei perquè Catalunya necessita tenir el control en matèria d'immigració, l'hauria de tenir també en matèria econòmica, la dependència que hi ha...

0: de l'Estat espanyol té uns costos molt alts pels catalans.
1: Es tracta d'un text pràcticament calcat, el qual ja es va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que el va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els de Puigdemont han reduït aquest preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla, com si feia la versió anterior, de la immigració com un risc per la cohesió social.
2: A 2:45 de la tarda, aquestes notícies i moltes més, resumides, ampliades, al Notícies Migdia amb l'Anna Utiel Argudo. Anna, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
3: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
2: Estem a 72 hores. 72, menys de 72, perquè la Clàudia Moreno Lozano resolgui el misteri sonor de la setmana. Ella porta cada dia un so, alguns en forma d'onomatopeia, però altres amb una sonoritat molt identificable que ja ens fan pensar cada setmana en una temàtica. I jo ja sé la que ha escollit aquesta setmana, perquè no perquè me l'hagi dit, no, perquè ho he deduït per mi mateix. A vegades puc semblar tonto, però no en tinc ni un pèl. Clàudia, què ens portes avui?
1: Jo crec que, o sigui, si amb els sons de dilluns i dimarts vas deduir la temàtica, amb el d'avui ja...
2: A veure, va, a veure si ho endevino. Però això és un flabiol que comença la sardana. Però això ara em descol·loca a mi.
1: Ja, repte, posem un repte encara major.
2: No, és que n'hi ha moltes que comencen igual. Doncs no sé, et diré, és la Moreneta. És la Moreneta, no comença així. Et diré...
1: Que ho digui l'audiència, no?
2: Eh?
1: Que m'ho digui l'audiència, no? A veure quina creuen que és.
2: Em pots tornar a repetir la flabiol aquest? Sisplau, Dani.
1: Ho he tallat a meitat per fer-ho una mica més difícil.
2: És que moltes comencen així, gairebé totes. No sé, Prada-Ripoll.
1: Divendres ho resolem.
2: Quina sardana et dic? No sé. La del Ramon Calduc, la de... com es titula? És igual.
1: Divendres, ja divendres ho resolem. Sí, sí, sí.
2: Vinga, va. Seguim endavant.

0: tinc unes ganes d'escoltar sardanes. Des d'ara fins a les dues, resseguirem el camí de l'actualitat, avui aturant-nos en una reflexió que molta gent deu començar a fer aquests dies. I jo com m'enfronto al maleït dilluns vinent? I és que serà 31 d'agost, un dia per a moltes persones de tornar de la feina i a la realitat. Aquesta realitat que caurà com un gerro d'aigua freda quan a les famílies que tenen canalla els toqui tornar a portar a l'escola els nens i les nenes perquè començarà el curs escolar. De com afrontar aquesta situació i de les pautes que es poden seguir per no morir en l'intent, en parlarem de seguida amb l'Enric Valls, que és psicòleg i que ens ajudarà a treure'n l'entrellat. Serà abans que arribi en Pere, Parés i Zern amb un nou capítol de Los Ricos, también lloran. Aquest és l'espai que precedirà el butlletí de notícies i després de les notícies, amb una Pamela que no ens deixa veure el seu rostre, com si fos Rose DeWitt Bukater a Titanic, o Titanic, arribarà l'Alicia Escribano, que és la culpable que avui estiguem parlant de tants temes mariners, perquè ella és la que ens donarà un bitllet per embarcar-nos al vaixell més famós de la tele. I quan estiguem amb la velocitat de creuer amb aquest vaixell de la televisió, i sense perdre de vista aquella pantalla, arribarà en Víctor Ruiz Nobel, que avui ens recordarà alguns dels programes més notables del format de testimonis que tant van triomfar als 90 i que va tenir la seva eclosió tocant el nou mil·lenni amb ella. Patricia Gastañaga va ser el tòtem d'aquell format, el diari de Patricia. Com un tòtem, però, d'aquest programa és l'home que té diferents homes dins i també alguna dona.
1: Home!
0: Doncs amb totes aquestes persones i amb vostès farem aquest programa de ràdio que es pot escoltar a totes les emissores d'Onda Cero Catalunya i també al nostre web ondacero.es/Catalunya i a la nostra app en directe i en podcast.
2: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
0: Ràdio, la ciutat d'estiu va començar el 27 de juliol i aquell dia vam tenir aquí el programa un psicòleg, l'Enric Valls, que ens va acompanyar en la primera emissió i

vam parlar de com afectaria l'inici de les vacances, com s'havia de gestionar psicològicament l'inici de les vacances, i en aquell moment jo li vaig dir, home, estaria bé que al final d'aquestes vacances poguéssim tornar a parlar, perquè hi ha una altra gestió a fer.

0: dic ni una malaltia, és com es bateja aquella sensació de buidor o de tristor que tenim molts de nosaltres quan hem de tornar a arrencar a la feina i amb la rutina de la resta de l'any. Tornen les responsabilitats de la nostra feina després d'un període en el que gairebé ens oblidem de treballar i torna la gestió del nostre dia a dia també a nivell personal. Després de les vacances, tot costa molt, tot se'ns fa una muntanya fins que no tornem a agafar el ritme al cap d'uns dies o setmanes.
1: Enric Valls, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Ell és complidor perquè es va comprometre aquí en directe a acompanyar-nos al final d'aquesta temporada estival per gestionar justament, per explicar-nos com gestionar justament el contrari del que parlàvem en el primer dia que vam parlar aquí. Tot i no ser un terme mèdic, això que dèiem de la depressió postvacacional, potser s'hauria de ser una mica curós, perquè el terme depressió és molt gruixut i molt afecta moltes persones en un sentit molt negatiu, no?
2: Sí, així és. És un termini que està molt present i que es diu molt col·loquialment, però efectivament, agarraron pinces i tenim que ser conscients de que la tornada a la rutina, evidentment, genera sentiments trobats, no? Perquè uno no ha tingut un horari, no ha tingut una rutina, ha tingut precisament temps per a l'oci, per a la desconnexió, i a més tornar suposa tenir un poquet més de control sobre la vida, i això n'hi ha persones que pot afectar-li un poquet més o menys, però tinc que dir que és un fenomen que tots anem a viure d'una forma o més o menys intensa i que està present, però no és evidentment una malaltia ni algo greu.
0: Enric, què li passa al nostre cap o al nostre cervell en aquell moment de tornar a la feina i en quins símptomes es tradueix?
2: Bueno, tenim que posar-nos en context de que les vacances alliberen dos substàncies que han estat molt presents durant l'any, no? Que és el cortisol i l'adrenalina, no? I entonces quan uno està de vacances, pues s'allibera i per contra apareixen altres substàncies que són endorfines com la dopamina, serotonina, que són aquelles relacionades amb la felicitat. La falta de rutina també mos allibera, per tant, agarrar de nou una rutina pues suposa n'hi ha persones que pues els afecta un poc més emocionalment. També és cert que, de fet, mira, aprofite per a dir-ho, que la primera pauta és regular la son. Per què dic això? Perquè la son durant les vacances pues està més, un poc més desregulada, no n'hi ha horaris, no n'hi ha, no? Precisament no n'hi ha una estructura. Estic parlant generalment, òbviament hi ha gent que ho tindrà molt, molt present això, però la son també afecta precisament a aquest estat emocional.
1: Clar, i a més, el que estaves dient, també la rutina, és a dir, aquesta feina, la gent que té una feina i té un horari, té també unes dietes setmanals o uns menús setmanals que prepara a casa per tota la família, això també ajuda a posar un ordre, no?, en tot plegat?
2: Correcte, és necessari. Hi ha una frase que m'agrada molt que diu mente ocupada, mente equilibrada. I és molt important, no? Reprendre aquesta rutina és molt important per a precisament afrontar el nostre dia a dia amb una actitud un poquet més resiliente o més positiva. Clar, també tinc que dir que aquestes emocions que podem tindre els oients, no? De, ostres, és que tornar, no tinc ganes, no tinc energia... tenim que validar-nos emocionalment, perquè a vegades és no dec de sentir això, no dec de pensar això, fixa't tu, ja sóc molt negatiu. No, és que precisament la validació emocional suposa que és normal, doncs mira, sí, n'hi ha que queixar-se, no? Però queixar-se no en excés, però per a tindre una millora represa d'esta rutina, el queixar-se d'una forma limitada, però queixar-se, posar en paraules, pues mira, no me trobo bé, no tinc ganes, no tinc xes de motivació, pues servís també per alliberar-se, perquè estàs posant en paraules i ses emocions desagradables.
0: I, Enric, ajuda d'alguna manera el fet de que t'agradi la teva feina? Bé, hi ha gent que no li agrada la seva feina, però hi ha gent que sí, que li agrada molt. Tot això ajuda una mica, o el canvi de ritme aquest que patim, el patim amb una feina que ens agrada i amb una que no ens agrada?
2: Sí, evidentment aquest factor és molt important, perquè si una persona va tornar al treball, però és un treball no desitjat, és un treball que no té molta motivació, que inclús ha tingut, abans de les vacances, algun conflicte, doncs, òbviament, aquest síndrome postvacacional va ser més greu o més fàstic, no? En canvi, una persona que el seu treball, pues bueno, pues se troba bé, ni en bon ambient, salarialment està content, doncs, òbviament, la tornada va ser molt més amortiguada.
1: Clar,

0: tornada que també deia jo que és la del de retrobament amb certes persones que potser no et ve gaire de gust tractar-hi. L'altre dia parlàvem amb un psicòleg aquí al programa també, un col·lega teu, un expert de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens explicava com afecta la calor al nostre dia a dia, perquè hi ha estudis que asseguren que quanta més calor hi ha, més agressius ens tornem. La calor també complica aquesta tornada a les vacances?
1: Sí, evidentment sí, perquè la calor mos genera irritabilitat, malestar. Precisament també influeix en el no dormir, no? I aleshores, si ara que anem a entrar, o adentrar-nos, encara que queden unes setmanes, en una nova estació de l'any, en el que fa un poc més de calor i el temps és més agradable, pues òbviament això va facilitar a aquesta tornada i a aquesta regulació diària.
2: I també hi ha un altre factor que entra en joc en tota aquesta qüestió, com són els fills. A les famílies amb criatures els costa més tornar a la feina?
1: Jo crec que això és una opinió també professional, perquè ho he pogut testejar durant aquests últims 5 anys, però n'hi ha moltes famílies que estan desitjant, no?, tindre aquesta rutina perquè és necessària, i més en el tema de xiquets. Necessiten tornar a la part educacional, d'interacció amb els iguals. Hi ha famílies que no tenen accés a poder, no?, que els seus fills puguen jugar amb els altres. Aleshores, el sentiment o inclús el pensament que jo sol escoltar molt és, Enric, desitge, no?, que els meus fills tornen a l'escola, no per una qüestió de no puc més, no?, sinó al revés, de vull que tinguin aquesta rutina, vull que siguin aprenent, no?, i que siguin tenint aquestes qüestions que són molt fonamentals per als xiquets i les xiquetes.
0: Si no està escoltant el programa, després li passarem aquesta tarda perquè ho escolti. La directora d'aquest programa, la directora en temporada, que és la Míriam Frank, tornarà demà a la feina. Ens retrobarem demà amb ella, després d'un mes de no veure-la. Més d'un mes. Quin consell li podem donar a ella, que demà torna, després de 4 setmanes absent, perquè ho faci de la millor manera possible, demà al matí?
1: Bueno, pues que aquesta nit intente descansar i xitar-se prompte per a poder també tindre un primer dia més fortet. Després que no prenga decisions importants o inclús que faci com una divisió, no?, entre, anem a dir, lo urgent, lo prioritari, i que, com dic, es done i es valide emocionalment si sentís que pues, no té molta energia, moltes ganes, que també utilitza els companys per a, en fi, en confiança, pues, verbalitzar com ha sigut el seu estiu i, en fi, pues, un període d'adaptació que normalment al tercer o quart dia ja se sol regular.
0: I una pregunta, Enric, aquestes persones que tornen amb tanta energia, no dic a la feina, a la feina també, però a la vida, és a dir, volen apuntar-se al gimnàs, volen fer cursets de, no sé, de macramé, de fer el que sigui, és bo que ho facin així de cop i volta o és millor progressivament perquè es manté més l'hàbit després?
1: Bueno, jo crec que això ja és una qüestió més individual, no? Hi ha persones que necessiten ja tornar a la seva rutina d'una forma ràpida i intensa. Hi ha persones que, en canvi, necessiten tindre algo més pausat o més regulat. Aleshores, jo crec que la pregunta que es deu de fer cada un, no?, és, a veure, què necessite? Pues mira, sí, ja necessite anar al gimnàs, apuntar-me a classes d'anglès, perquè això m'ajuda, pues fantàstic. N'hi ha gent que li anomenes això i li genera una angoixa i una distància emocional. Uh-huh. Aleshores, cada un té que intentar regular-se i fer aquestes preguntes un poc més introspectives i dir, a veure, pues mira, a mi me fa bé això. Pues mira, a mi fins a la meitat de setembre o finals de setembre o inclús inici d'octubre no m'apunte a ningú tipus d'activitat. Això és molt important, fer un poquet d'autoconeixement personal i fer-se aquestes qüestions que són claus, no?
2: Clar, hi ha persones que fins i tot, parlaves de, per exemple, els dies previs, no prendre decisions importants, no pensar fins i tot amb la feina, però hi ha gent que es pensa que li va bé, que la millor manera de tornar amb cert ritme és anar mirant coses de la feina. Això no sé si podríem dir que està contraindicat.
1: Sí, per això dic que lo ideal és fer-ho de forma un poc més progressiva, i que, anem a dir que lo bàsic seria, pues, això, no? Pues, per exemple, si he tingut el correu desvinculat, pues, bueno, no és començar a contestar els correus d'una forma ràpida, prioritzar aquests correus un poc més urgents, o fer unes tasques que puga prioritzar dins de les circumstàncies i del context, perquè comprenc que cada treball té els seus pros i contres i les seues necessitats.
0: T'he de dir que la directora d'aquest programa està escoltant el programa, evidentment, i és el dia abans de la seva tornada, s'està posant una mica al dia, i clar, i ha pres nota de tot el que li has dit. Demà tornarà, diu, d'una manera més esglaonada, un període d'adaptació, no? Uns dies de treva.
2: Demà no la podem molestar
0: demà
2: molt,
0: no la podem molestar, uns dies de treva, perquè fins dilluns, que no comença la nova temporada, i dimarts ho farem tots els exiguts a la ciutat, doncs no ens hem de posar amb tot el carbó a la caldera. El carbó s'ha de posar mica en mica, perquè si es posa tot el primer mes o la primera setmana, quan no arribes a Nadal...
2: No et queda carbó.
0: No, sí, ja, no et queda carbó per arribar a Nadal. Que això és important, no, Enric? Perquè el que fem les persones... Bueno, ho faig jo crec que ho fa la meitat dels humans. Quan arriba de les vacances, diu, a veure, com cauen els festius aquest any, no?
1: Correcte, correcte. Que és una forma també d'intentar amortiguar, com dic, aquesta primera presa de contacte. N'hi ha un dit que ja saps que m'agrada molt perquè ens ajuda a visualitzar, que diu, lo que molt ràpid o molt intens és molt, anem a dir, molt ràpid acaba, no? És a dir, tenim que intentar dosificar-nos, regular-nos. Evidentment, n'hi ha moments, no? N'hi ha situacions, doncs mira, és que resulta que tinc que entregar aquesta tasca el divendres, tinc que fer-ho, vale, d'acord. Però intentar les primeres setmanes dosificar-se, no? Intentar també regular-se. I respecte al tema de mirar dates senyalades, pues mira, les pròximes vacances que tenim són aquestes. Bueno, molt bé, és una forma també de, com dic, de tindre un poc més de regulació i il·lusionar-se també en aquestes dates. Està molt bé.
2: Clar, però quan et poses aquestes fites, aquestes metes, no, aquests objectius, els dies es fan una mica més llargs, perquè penses en aquell dia i dius, ostres, no arriba, no arriba, no arriba, no?
1: Bueno, si ho enfoques aixina o si ho enfoques de la forma de... Bueno, anem a imaginar-nos que les pròximes dates de vacances són en desembre, pues bueno, me queden... Pues jo sempre dic, no és el mateix dir, me queden 3 mesos per a les pròximes vacances que si me queden 10 divendres per a les vacances. També és l'enfoc de com tu ho agarres, clar, clar. No?
0: Psicològicament això és important. No? És això,
1: God, correcte, correcte.
0: Em queda una frase que ha dit l'Enric, mente ocupada, mente equilibrada. Jo li posaria una frase feta al damunt, que és, qui no té feina, el gat pentina. Així que quedem-nos amb això, dosificació i tornar de les vacances de manera esglaonada i sense posar tota la intensitat en el primer dia de feina. Gràcies, Enric Valls, per explicar-nos-ho. Fins la propera, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada ben forta.
3: Robert Calvo, a la ciutat d'estiu.
0: Ah, l'audiència està contestant a la pregunta del dia que ha formulat en Gerard, que és... Com torna vostè a la feina després de les vacances? Això que acabem d'explicar amb l'Enric Valls, i que farà demà la directora d'aquest programa, la Míriam Frank, que està a casa lamentant-se del fet que hagi demà ja de treure el fuet una mica, no?
2: Al final, de vegades necessitem vacances de les vacances.
0: Sí. No, necessitem que vacances de nosaltres mateixos. Que així
2: no acabaríem mai, no acabaríem mai.
0: Hem de descansar també de nosaltres mateixos, perquè llavors et trobes a faltar. La Míriam ja, jo crec que ja fa dies que ens troba a faltar. Per això demà tornarà. Escoltem l'audiència d'aquest programa a través del 676-760908, que ens està dient amb notes de veu com ho afronta això de tornar a la feina.
4: Bon dia, amics. Felicitats a tota aquesta tripulació que t'acompanya.
0: Gràcies.
4: Per mi, la tornada després de vacances consisteix en fer un balanç positiu de tot el viscut i, per no caure en la sensació de desànim, fer projectes per les futures. Què millor que pensar lo bé que ens ha anat i lo bé que podem tenir les següents. El desànim es combat amb noves perspectives.
5: Bones. Doncs sí, ja s'ha acabat la bona vida, ja s'ha acabat la desconnexió, perquè ja hem estat algunes setmanes de desconnexió, i ara ja el que toca ja és mentalitzar-se, i uns quants dies abans de començar, ja mentalitzar-se de que ens hem de posar les piles i tornar-hi. Sí, llavors, potser la millor manera és aquesta, no? Quan falten ja pocs dies, doncs ja començar a mentalitzar-se i ja intentar, doncs, engegar, doncs, el més bé que es pugui. Quin remei.
0: Quin remei, sí, hem de treballar.
2: Què ens queda, no?
0: Hem de treballar. Em quedo amb la frase d'aquesta oient que ens acompanya cada dia, la Conxita, que diu el desànim es combat amb noves perspectives. Qui tindrà vacances a partir de dilluns? En Pere Parés i Gern. Pere, bon dia, com estàs?
6: Bon dia, com estem? Esperem aquest
0: moment. Que ets el grumet, he presentat com el grumet dels esports en aquest vaixell que avui està navegant per aigües calmades. I que explica que Dominic Livakovic ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça.
6: Sí, el porter croat arriba procedent del Fenerbahçe turc i ja es va anunciar que la seva incorporació al treball de l'equip serà immediata. Ha sigut un moviment d'express de mercat de la directiva culer que ha costat 2 milions fixes més 2 en variables. El porter de 31 anys podria convertir-se en el segon porter de la plantilla després del català Joan García.
0: Això mentre el Barça prepara el partit que jugarà demà contra l'Atlètic Club de Bilbao.
6: Sí, i ho fa amb una sèrie de jugadors exercitant-se al marge del grup. Per una banda, Gavi encara no està 100% recuperat de la contusió que es va fer al genoll al partit de diumenge contra l'Elx. Tampoc està recuperat Frenkie de Jong, que segueix recuperant-se de la lesió que va patir a la Copa del Món. Tampoc està Marc Casador pendent de solucionar els dubtes sobre el seu futur. El partit que jugarà demà és la primera jornada de la Lliga que es va aplaçar. Recordem que la Lliga...
0: Tu estàs frisant.
6: Sí, jo no, vaja, porto esperant la primera jornada i m'ha vingut abans la segona,
0: sí.
6: Perquè recordem que
0: és
6: això...
0: És com la Guerra de les Galàxies, que quan acaba l'episodi 3 comença l'1, no?
6: Sí, una mica, tal qual. Perquè recordem que la Lliga va autoritzar a aplaçar aquesta primera jornada a aquells equips que haguessin tingut jugadors a les seleccions nacionals que van arribar a les últimes fases del Mundial. I si veiem el Barça, gran part de la plantilla va arribar a la finalíssima i, de fet, la va guanyar.
0: Molt bé. Qui tampoc ha entrenat avui amb el seu equip és un home que ha protagonitzat, per cert, grans capítols aquí home. De la nostra sèrie diària, que és Los ricos también lloran. Sé que en Pere Parés la cantarà a partir de dilluns pel carrer la sintonia de Los ricos también lloran. El que va plorar és Julián Álvarez, que va demanar una quantitat ingent de diners, i goita'l, ja està a les portes d'entrenar amb el seu equip.
6: Sí, bueno, no ha entrenat avui, aparentment per una indisposició. L'Atlético ha comunicat que el jugador... Clar, exacte, s'haurà deshidratat o alguna cosa. L'Atlético ha dit que no es trobava bé i no ha pogut participar de l'entrenament.
0: El primer dia de feina no es trobava bé,
6: Bueno...
0: Aquest també ha fet una mica allò de la dosificació, no?, a l'arribada.
6: Jo potser demà tampoc em trobo bé, Robert.
0: Ja. No, doncs estàs venint aquí.
6: Això enmig de la tempesta de reaccions provocada per la voluntat tant del jugador argentí com del Barça de que es produeixi el seu traspàs cap a Barcelona. De fet, Hansi Flick deia fa uns breus minuts que els Blaugrana no es poden encallar en aquest fitxatge.
7: So it's, for me it's like that.
8: Veure,
7: I don't want to speak.
8: Jo no vull parlar del Julián. Totally confident. Jo tinc tota la meva confiança amb l'equip, amb la qualitat que tenim ara, i clar, haurem de gestionar algunes coses. Potser haurem de trobar solucions per algunes situacions en alguns partits, però la qualitat que tenim és enorme i és el que hem d'utilitzar. Per mi el club està fent una feina fantàstica, el Deco també, perquè estem pensant en el futur també, en el que és millor, potser no per ara només, sinó també pels propers 3, 4 o 5 anys.
0: Ho deia la dobladora de Hansi Flick, que és un home que va arribar aquí el 29 de maig del 2024 i encara no ha tingut temps per aprendre català. Bueno, o castellà. En fi, això és el que deia Hansi Flick.
6: Sí, i això després que el club hagi decidit no fitxar cap altre davanter centre si no surt endavant el fitxatge de Julián.
0: A les 9 de la nit juga el Real Madrid i estem frisant.
6: I tant, home, com és un equip que incorpora moltes novetats i jugarà contra la Real Sociedad de casa, que és un cas molt similar al del Barça, que això de jugar la primera jornada després de la segona, és la primera jornada de la Lliga aplaçada a causa de les vacances dels jugadors mundialistes. Els blancs venen de guanyar els últims compassos del partit que van jugar dissabte contra l'Espanyol a Cornellà. Ara l'entrenador José Mourinho espera que el factor casa el jugui a favor, però considera que per això l'equip ha de demostrar caràcter.
9: Un equip que merece ser respetada, un equip con identitat, un equip con jugadores de calidad, un equip que segurament nos hará un partido difícil. Y lo que me espero es que los jugadores, el equipo tenga la misma hambre, misma actitud, resiliencia, fuerza y al mismo tiempo tranquilidad de afrontar un equipo difícil, un partido difícil. Y espero que la afición pues pueda mirar al equipo y reconocer este tipo de mentalidad y a lo mejor ese tipo de mentalidad puede hacer con que el Bernabéu sea más fuerte.
6: Mourinho ha començat la temporada amb una actitud molt pacífica. La seva última estada al Madrid va deixar moments de força tensió, no? Que tots tenim a la memòria, fins i tot els qui en aquella època encara no ens apassionava tant el futbol com ara, no?
0: Però
6: el tècnic vol demostrar que ha deixat aquesta etapa enrere. De fet, fins i tot fa broma amb la seva fama de tenir mal humor, i així s'acomiadava ahir dels periodistes.
10: En cuanto hablen bien,

0: Yo dije que meto mi mierda, yo...
1: No l'entens, no l'entens.
2: Que si els periodistes parlen bé d'ell, bé. I si no, faixem el puny contra la mà.
1: Ah, molt bé. És un senyor simpàtic.
2: És un simpàtic.
1: Sí, vull dir, té això que és simpàtic. Un no pren castellà i l'altre és així d'antipàtic. Molt bé. El Girona...
2: Ho està intentant, sí. Robert, sisplau.
1: La gent no canvia. El Girona marxa al lateral Arnau Martínez, que ja és a València.
2: Sí, allà passarà la revisió mèdica i signarà fins 2031 per l'equip valencià. Seria uns 6 milions d'euros entre fixes i variables pel Girona, que ja anunciava també les vendes de Víctor Tsigankov per 5 milions entre fixos i variables en destinació a l'Ajax i Minsu Kim per 10 milions a la Lliga Escocesa.
1: Minsu Kim, això el Girona. Hem repassat tota l'actualitat esportiva, és meravellós, i no he tingut temps de preguntar-li encara en Pere, com que no estava aquí a l'inici, per intendències de la situació de la redacció, com afronta ell la tornada a la realitat del mes de setembre?
2: Una mica dura, perquè, a més, bueno, acabo d'acabar la carrera i doncs...
1: Has de buscar feina.
2: Clar, estic... Però, bueno, també, com he treballat a l'estiu, doncs buscar feina també serà descansar, o sigui que...
1: Ah, serà descansar?
2: Bueno, esperem, no? És ser molt optimista, potser.
1: Crec que tens, diguéssim, ja l'experiència suficient per enfrontar-te a un mercat que ja saps com de quin peu calça, no, ara?
2: Sí, molt bé. Més o menys.
1: En Pere, que si ens està escoltant algú que obtingui un forat per fitxar un comunicador, doncs...
2: Home, sisplau.
1: Doncs aquí el tenen, en Pere Parés i Zern, que marxarà divendres i dilluns ja no estarà aquí, però que el trobem molt a faltar. Encara ens falten dos dies, que se milloren i tot això. Escoltem l'audiència, et sembla?
2: I tant.
1: Que ens està explicant avui amb notes de veu al 676-760908 com afronten ells i elles la tornada a la realitat del mes de setembre. Per alguns és molt bo, però per altres no tant.
3: Para empezar bien la rutina laboral, yo lo que hacía, ahora ya no trabajo, pero era unos días antes de hacer un viaje, pues estaba con mi rutina normal en Barcelona. Después hacía el viaje y me dejaba unos días para volver otra vez a mi rutina y que no fuera un shock tan grande, porque me gusta tener las cosas ordenadas en casa y no tener que correr. Y otra cosa que mi opinión es que una persona que le coge tanta depresión o tanta mala leche, yo creo que es porque en el trabajo tampoco disfruta.
1: Claro, claro.
3: No es el trabajo de su vida, o a lo mejor tiene algún tipo de problemas. Lo mejor sería buscar alicientes para que el trabajo que está realizando sea más llevadero.
1: Por eso, aquí no hay queja posible, en mi caso digo, y creo que la mayoría de los que están aquí en este estudio, perquè ens dediquem a allò que ens agrada, pel que ens hem format i pel que sentim passió, que és la ràdio, i que la fan també vostès, amb aquestes notes de veu que poden seguir enviant al 676-760908. La feina no és feina quan vens a dedicar-te a allò que més t'apassiona. Home, a veure, que dies no vols venir, però vens i llavors t'alegres la vida. Arribem a les notícies de la una i després, atenció, perquè ve l'Alicia Escribano amb una pamela que m'en vaixell avui, i després en Víctor Ruiz Nobel i en David Cervelló i Espanyol. No s'ho perdin.
4: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
5: És la una a mediodia en Canàries.
6: Notícies en Onda Cero.
5: Muy buenas tardes. El presidente de Ceuta acaba de comparecer para insistir que le falta información, que le faltan muchos detalles para conseguir tranquilizar a sus ciudadanos que ven casi cuatro semanas después de la entrada de migrantes que esta situación se puede prolongar sine die.
7: Yo pregunto insistentemente, lo voy a seguir haciendo, pero las preguntas hasta ahora no tienen una respuesta satisfactoria porque yo no sé si hay un plan, yo no sé con qué medios se va a contar, yo no sé cuál va a ser el soporte jurídico de las actuaciones. Yo no sé cuál es el horizonte temporal y nada me gustaría más que poder contarle todo esto a los ceutíes para tranquilizarlos.
5: Mientras la comunidad educativa de Ceuta muestra su preocupación cuando queda menos de dos semanas para que comience el curso escolar. Los padres aseguran que sus hijos no se sienten seguros para salir solos a la calle, nos informa María Martínez.
8: Los padres ven muy complicado el regreso de los menores a las aulas. Reclaman medidas de control en la entrada de los centros escolares, el refuerzo de las vallas y que se garantice un trayecto seguro en transporte público. Precisamente esa es una de las principales preocupaciones de los progenitores, que no pueden acercar a sus hijos hasta la escuela. A los padres también les preocupa el contagio de enfermedades como la sarna o la tuberculosis y ante la creciente inseguridad que viven los

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, reclama al Departament de Salut que ampliï les opcions de representació a l'aplicació La meva salut perquè familiars o persones de confiança puguin ajudar les persones grans o amb dificultats digitals a gestionar tràmits sanitaris. I aquí ja hi ha, al meu entendre, el primer error, perquè se segueix accentuant la bretxa digital. La petició de la defensora del poble catalana parteix de la queixa d'un ciutadà que explicava els problemes que tenia per ajudar els seus pares amb dificultats tecnològiques, però amb capacitat jurídica, després de la implantació de la doble autenticació. En un comunicat, la síndica considera que cal garantir la protecció de les dades sense impedir l'acompanyament digital. Potser s'hauria de posar menys impediments i pals a les rodes a unes persones que, en molts casos, la vida digital la toquen molt de passada.

0: l'inserso, amb una petició que havien de fer els meus pares, que la meva van té més de 80, el meu pare més de 75, entre 75, els van enviar un PDF que havien de desxifrar i havien de poder omplir ells i tornar-lo a enviar un correu electrònic que no sabia ni com enviar-lo. Menys dificultats. La Clàudia Moreno no posa dificultats perquè ens porta a llocs on podem arribar amb transport públic, amb cotxe, amb moto, si cal, amb bicicleta, no? I tot és molt sostenible perquè ens porta de ronda per Catalunya a descobrir indrets i avui... Avui, senyores i senyors, ha arribat el moment que ella més desitjava i que no li he utilitzat ni jo, ho ha fet ella perquè ha volgut, perquè està promès des del primer dia, això.
1: Sí.
0: I és que avui ens porta a la localitat dels seus somnis, dels seus amors, que és, Clàudia...
1: Cantallops.
0: Cantallops.
1: Que és el meu poble. Sí, me'l volia deixar pel final, però és que... No, sí, no aguantava més. Llavors, molt avui bé. Sí que sí que toca parlar del meu poble, Cantallops. Cantallops.
0: Sí.
1: En sabem bastant.
0: I tant, que sí.
1: Comencem per
0: trastoc una mica, no?
1: Sí, això d'anar sí, de suadora a l'estiu...
0: Sí, sí.
1: És que a més és microclima, perquè tu te'n vas al poble del costat i t'ho juro que no fa tanta.
0: Però
1: és com
0: Cantallops,
1: un microclima...
0: Cantallops
1: és microclima de tramuntana. Però bueno, ara amb l'escalfament global ja ens ha arribat la calor, per fi.
0: La Clàudia avui no sap ni de mirar el guió. Què expliquem de Cantallops?
1: Va, vaig a començar una mica per lo més bàsic, que està situat a l'Alt Empordà, al peu de la Serra de l'Albera, per tant el paisatge pues, és espectacular i hi ha diverses rutes per caminar i descobrir-lo. Sobretot, jo crec que el que més ho marca són les vinyes, que de fet tenim un parell de cellers amb vins premiats.
0: Ah, sí?
1: Sí. I al que és el centre del poble podem trobar restes de les muralles i una antiga torre de castell que es va convertir en el campanar de l'església de Sant Esteve de Cantallops, que de fet la tinc justament al front de casa.
0: Que bé.
1: Bueno,
0: què?
1: Les campanes de vegades
0: ai,
1: dius...
0: Una cosa, aquesta gent de ciutat, que aneu als pobles i dieu les campanes i els galls
1: que
0: bordi molesten.
1: El teu que bordi el teu gos... tots els dies a les 12, perquè només borda amb les de les 12, que
0: ja,
1: bordi...
0: El gos és una cosa, que gos n'hi ha tot arreu. Però la gent que va als pobles, que van de les grans urbs, i diuen, oi, és que el gall canta a les 6 del matí o a les 5 del matí, clar. Sí, sí, és que el gall canta. Com que aquí al carrer Muntaner no teniu galls, doncs, clar, o allà on sigui. Però els galls canten, i la natura s'expressa d'aquesta manera.
1: També tenim una altra excursió que és imprescindible, que és pujar al castell de Requesens, són uns 7 quilòmetres a peu, o sigui, es fa bé, es fa bé. I també un que a nosaltres ens agrada, que és anar a les Gorgues, que crec que no tenen un nom, simplement li diem les Gorgues i tothom sap a quines anem, que són, pues això, unes gorgues, són a l'estiu et pots banyar.
0: Clar.
1: Jo fa temps que no hi vaig, he de dir.
0: Està fresqueta l'aigua allà?
1: Freda, no fresqueta, freda.
0: Freda, molt bé. Doncs és el millor lloc per anar aquests dies... Avui no fa tanta calor, però aquests dies que fa tanta calor, o els que vinguin, que en farà més, doncs podem anar a Cantallops, d'aquestes gorgues que hi ha allà, i troben una noia així morena, simpàtica, és la Clàudia Moreno. Que què més ens pot destacar de Cantallops?
1: Bueno, ja han passat les festes, però us podeu apuntar per l'any que ve, perquè són increïbles. Tenim una comissió molt guai que les organitza superbé i que, de fet, són pioners en un format que es diu Correcases, que és com una adaptació del Correbar, perquè al meu poble només hi ha dos bars, llavors se'ns acabaria molt ràpid. Però, bàsicament...
0: Només hi ha dos bars?
1: Només hi ha dos bars.
0: Sí, quants habitants
1: tenen? Boníssims els dos, Habitants? 300? Una
0: 300 habitants,
1: així. Sí. Bueno, al Correcases, bàsicament, portem una pick-up amb les diferents begudes i anem per punts emblemàtics del poble, amb una xaranga, i vas consumint, i tot el poble porta la mateixa...

0: la samarreta, el mocador, no sé, és molt guai.
1: 367 habitants té, sí. Cantallops, a sí, l'Alt Empordà, sí. A Girona.
0: Som pocs, però som...
1: Benvinguts.
0: Home, o sigui, és que jo crec que el millor que té Cantallops és la seva gent, no només pel meu grup d'amigues, que evidentment són les millors, o la meva família, però, o sigui, és que tothom és super, super agradable, és... És molt impacte amb la ciutat perquè, clar, tu aquí et creues pel carrer amb gent i si no la coneixes, no la saludes. Mm-hmm. Allà saludes a tothom.
1: Doncs que als pobles la gent saluda habitualment. Sí. Habitualment, també hi ha malajes als pobles, eh? Però la gent saluda habitualment als pobles petits. A més, deu fer allà un... molt silenci, també, que és molt bo, sí, per el descans.
0: És molt tranquil. Ho trenca una mica les campanes.
1: I a l'hivern deu fer més fresca que aquí, clar.
0: Sí, sí, sí. A l'hivern, per exemple, sempre hem com d'encendre la xemeneia de casa. A l'hivern, refreda.
1: Però hi podem anar, per exemple, en un dia es veu Cantallops.
0: Sí, sí, sí, sí, en un dia...
1: Sí. I anem, sí, a un dels dos bars que hi ha? O són restaurants, també?
0: Els bars-restaurants, sí, es pot anar els dos. A un per dinar i un per sopar.
1: Em veus que bé? No li fem negoci. Molt bé, doncs avui hem anat a Cantallops, que és la localitat que tenia pendent des del 27 de juliol la Clàudia Moreno i que ja s'ha quedat tranquil·la.
0: Sí.
1: I ara només li queden dos.
0: Només
1: dos telediaris.
0: Només
1: en queden dos. Sí, sí. En fi, dos no, sí. Ah, sí, dos.
0: El de demà i el de divendres.
1: Estava pensant. Dos, el de dijous i el de divendres. Seguim endavant.
2: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo.
1: Sí, dos que jo he firmat fins al 28 d'agost i llavors torna la jefa i ja s'ho farà ella. Bueno, i col·laborarem tots i contribuirem tots perquè la ciutat brilli i cada dia convenci més persones que posar la ràdio a les 12:20 és la millor opció. Posar la ràdio, dic, Onda Cero. A les 12:20 és la millor opció per passar el migdia i per entretenir-se, per informar-se i per estar al dia de moltes coses i per aprendre coses. Moltes coses que ens han dit aquest estiu, entre elles, que estan aprenent moltes coses. Això m'agrada. Va, doncs avui aprenem com ho viu l'audiència, això de tornar de les vacances.
3: Bon dia, nois. Doncs opa. Tornar a la rutina costa una mica, però al final jo trobo que és el millor. Mira, has gaudit de les vacances i tal, i genial. I mal que ens pesi, hem de treballar i hem de continuar amb la nostra rutina.
4: Un dia... Os escucho todos los días, ¿eh?
1: Ay, gracias.
4: Nada, que yo es que no he tenido vacaciones y yo soy de las que tiene la mente muy ocupada, o sea que no le echo mente a... O sea, no pienso mucho en esto de que hay vacaciones, no hay vacaciones. Cuando puedo descansar, descanso y aprovecho al máximo. Y cuando no se puede, no se puede. Estar pendiente de eso, yo creo que solo te agobia más, ¿eh? Así que yo creo que hay que vivirlo cuando se puede y cuando no se puede, ya está. Otro día, mejores épocas vendrán, ¿eh? O sea que sin agobiarse y ala, trabajamos porque nos toca, porque si tuviésemos dinero no trabajaríamos.
1: Claro, los ricos,
4: o sea,
1: no
4: que,
1: trabajan.
4: Que es lo que hay y ya está.
5: Hola, familia.
1: Hola, guapa.
5: Sí que dona a... No sé com llama, com denominar-ho. Pena, tristesa,
1: tristor,
5: agonia,
1: sí,
5: però depressió, però sí que dona, sí, perquè de pensar que fas el que vols, quan vols, com tu vols, a no fer-ho, a tornar a tenir un horari, a tornar a tenir les mateixes coses, els mateixos problemes, i pum, i corre, i tots els dies... És que s'ha de tenir sí o sí el síndrome vacacional aquest, s'ha de tenir.
1: Síndrome vacacional, sí.
5: És una pena, però sí. Se'n passa ràpid. També gràcies a Déu, els primers 3 dies sí que són molt dolents, però mica en mica se me'n va passant. Però sí que costa molt començar, costa molt, costa la vida començar.
1: Sí.
5: Una abraçada.
1: Una abraçada,
5: guapo.
1: Però saps que et costarà molt menys perquè portaràs la ràdio a partir de dilluns amb la nova temporada, flamant temporada a partir de dilluns, d'Onda Cero Catalunya i d'Onda Cero, tot Espanya, però aquí, com que escoltem les emissores d'Onda Cero Catalunya, explicarem aquí, a aquesta hora, dilluns, amb la Míriam Franc, què passarà aquesta temporada, que haurà alguns canvis, algunes novetats, i el consell que ofereixo aquesta última oient, a l'Olga, és el que deia la Conxita fa una estona. El desànim es combat amb noves perspectives.
2: La ciutat d'estiu.
1: Alicia Escribano, bon dia, com estàs?
6: Contenta, sobretot perquè avui porto una cosa, porto un carmelo.
1: Un carmelo, no?
6: No és una cançó, és un carmelo, això.
1: Sí, perquè està molt misteriosa avui l'Alicia, no sé què... m'ha dit coses molt estranyes, que no són com inconexes. Perquè m'ha dit que no és una cançó d'un cantant, que no fa referència a un lloc concret del món, com ella ens porta normalment.
6: No. Bueno, ahir vam fer la volta al món.
1: Sí, abans d'ahir.
6: Abans d'ahir vam fer la volta al món i suposo que avui, doncs...
1: La farem d'una altra manera.
6: Sí, avui farem una altra volta, però serà navegant. Veurem que mai una sintonia...

0: D'una sèrie de televisió havia arribat tan lluny com aquesta que sentirem avui, no només en anys, que continua sonant, sí, sinó en tot el que significa encara avui dia, no? 10 temporades, aquesta sèrie de televisió, 248 episodis, entre 1977 i 1986. Si jo dic això, finals dels 70, principis dels 80, Navegar, una sèrie mítica amb una música que no passa de moda, això va marcar un hit de la televisió,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la música.
0: Mai, la seva cançó va ser superfamosa. Primera sèrie dedicada al món del turisme, a un sector que l'any 77 pujava amb força i es democratitzava. I els creuers eren el format modern americà, innovadors, que anunciava que arribava un altre món.

0: Com ens agrada això, a tu i a mi, eh?
1: Exciting and new.
0: Oi.
1: Come aboard.
2: Puja a bord.
0: Puja, puja.
1: We're expecting you.
2: T'estem esperant.
0: Love. Jo ara mateix faria la maleta, mira, puja.
2: Jo també, jo també. Life's sweetest
0: reward. Ai. Això es diu Love Boat. Vacaciones en el mar.
2: Vacaciones en el mar.
0: És el títol que li van donar aquí a Espanya. Jo no sé qui... Jo vull entrevistar algun dia el senyor que fa els títols.
2: Sí, que els tradueix com vol.
0: Com que agafa, no sé, diu, això li posarem això, no? Va, vacaciones en el mar.
2: La cançó diu...
0: Què diu?
1: The love boat.
2: Ai, sí. Ah.
0: Mira, The Pacific Princess era el nom del vaixell, perquè era de veritat, on es van rodar molts dels episodis.
2: Ah, sí?
0: I les primeres temporades.
2: El vaixell existia.
0: Van fer números i van dir, ostres, no ens arriba el pressupost per fer un vaixell, una recreació d'un vaixell, per tant, rodarem
2: en un vaixell de veritat.
0: No? Les sèries desenvolupava navegant pel món, pel Carib, sobretot, i també després en temporades posteriors, perquè van ser 10 temporades, per la Mediterrània, per Europa, no? Bàsicament, com passa amb els creuers actuals, que primer fan temporada al Carib
2: clar.
0: I després també anaven cap a Barcelona per fer Mediterrani, no?
2: Li preguntava a l'Alicia això de si es va rodar en un creuer real, per què? A veure, perquè els que ens dediquem una mica a l'ofici de la ràdio, la televisió,
0: sí,
2: que hem fet una mica de tele, sabem que en un plató de televisió hi ha d'haver una certa altura per la
0: il·luminació i per tot això.
2: I que un vaixell no té aquesta altura.
0: Doncs no sé com s'ho van muntar, però van rodar a vaixells de veritat, no? I tant és així que molts cops els passatgers que contractaven un creuer, sí, es trobaven de cop i volta fent d'extras a un capítol de vacaciones.
2: M'encanta.
0: Si em passés això a mi...
2: Home, per favor, t'imagines?
0: Jo protagonitzo el capítol.
2: Totalment.
0: Robándole escenes a la protagonista.
2: Totalmente.
0: La veritat és que la sèrie tenia com a protagonistes fixes el capità, la directora, el barman, la filla del capità, que això sempre queda molt bé perquè poses una nena jove i guapa, el doctor i el sobrecargo. I entre aquests, que eren els fixes, passaven coses, però també hi estaven les històries curtetes de cada capítol relacionades amb els passatgers que pujaven.
2: Ah, que bo.
0: Per tant, aquelles escenes quan pujaven els passatgers que la directora els donava la benvinguda i de més, alguns eren reals. És que és boníssim.
2: Que fort. He de dir que jo... Evidentment, no havia nascut en el 77, que és quan comença la sèrie. Sí, havia nascut el 86, però tenia 2 anys. Però jo després, als 90, sí, aquesta sèrie l'he vist, crec que a Telecinco.
0: És possible que s'hagin fet reposiciones, sí, no? Allò que es tornen a passar alguns capítols, potser, imagino que les 10 temporades no, però algunes sí, no? En aquesta sèrie hi havia una peculiaritat, i és que apareixien viejas glòries de Hollywood, com Gene Kelly, que va aparèixer.
2: Ah, sí? Ostres.
0: Els primers capítols sortia Sacha Gabor, també.
2: Ostres,
0: Mickey Rooney va aparèixer. També Lana Turner, la Gina
2: Lollobrigida. Més coneguda com Lana Turner.
0: Turner, pues la Gina Lollobrigida, per exemple, Ursula Andrews, també, o Joan Collins, van aparèixer com a personatges així esporàdics, no? Però també la sèrie va ser una cantera de cinema i de televisió per gent com Tom Hanks, que molt jove,
2: ah, sí?
0: Va aparèixer alguns capítols, Michael J. Fox, que és el noi de Regreso al Futuro,
2: sí, sí, sí.
0: La Courtney Cox, que és una de les 6 noies de Friends, de la sèrie Friends, pues, la Tori Spelling també sortia de petiteta amb un personatge de nena, no? David Hasselhoff, que no li podrem dedicar...
2: Mike Buchanan.
0: Home, jo crec que en un proper estiu li podríem dedicar també...
2: A los vigilantes de la playa?
0: No, home, a Cotxe Fantàstic.
2: Ah,
0: perquè
2: perfecte.
0: També és per viatjar. Mira si va viatjar el Hasselhoff amb el cotxe, no?
2: Sí,
0: amunt
2: sí,
0: i avall.
2: Sí.
0: Aquell cotxe que xerrava més que tu i que jo.
2: Sí,
0: no
2: sí,
0: callava tant, aquell tant, cotxe tant. Mai, no?
2: Ficava per sort viatjaven en un vaixell que era amb el vaixell de l'amor, que tenia experiències per tothom.
0: Aquesta ja és una versió més de disco,
2: sí,
0: perquè aquesta cançó, que per això la fem protagonista, va sonar a moltes discoteques dels
2: sí,
0: anys 70, de la costa, a l'estiu, entre cubata i cubata, entre caipirinha, perquè ens transportava.
2: Te'l portava perquè cantis.

0: és karaoke una altra vegada, ai.
1: Exciting and new.
0: Jo ja em sé fins aquí.
1: Come aboard. T'estem esperant.
0: No.
1: We're expecting you.
0: Hem de fer algun dia un programa de ràdio que es digui Love Boat.
1: Love Boat.
0: Que convidem a la gent a pujar al barco nostre,
1: mira,
0: no?
1: és una bona idea, perquè és com... sí, recrear un vaixell, no?
0: Un vaixell.
1: I conec una noia que es diu Eva Cartanyà.
0: Sí, jo la conec.
1: La coneixes, Eva Cartanyà?
0: Sí,
1: vaig treballar amb ella molt temps.
0: Jo també.
1: Bueno, un temps. I feia un programa a Localia, que és un canal desaparegut,
0: sí, sí,
1: que es deia En Pijama. I feia les entrevistes,
0: sí,
1: en el món d'un llit en pijama, parlo fa 20 anys, com,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: mínim.
0: Sí, sí, sí, ja me'n recordo jo.
1: I em semblava molt original, aquell programa.
0: Doncs aquest no el farem en pijama,
1: el farem
0: vestit.
1: En un vaixell.
0: Mira, hi ha una anècdota Lolita.
1: Anècdota.
0: No és de la Lolita, però és una anècdota que ara et deixarà clavat a la cadira a tu i a tota la gent que estigui ara mateix
1: a veure
0: el programa. A un capítol, i això no és mentida, a un capítol de Vacaciones en el Mar,
1: sí,
0: apareix Chiquito de la Calzada.
1: No m'ho puc creure!
0: Jo tampoc m'ho creia.
1: A veure, això m'ho has d'explicar ben,
0: mira,
1: despacito.
0: Surt amb una escena, res, surt un momentet, no? Com a cantante ambulante de flamenco, que
1: bueno,
0: realment era la seva professió abans de fer-se famós fent acudits.
1: Té de dir que, bueno, i hem de dir, jo crec que tothom ho sap, no?, en aquest país, però ell, abans de ser tan famós pels acudits, va ser famós perquè cantava com ningú.
0: Sí, sí, és que cantava molt bé, no? I no sé de quina manera, i arran de quin capítol, si és que amb el creuer van arribar aquí a...
1: Anava molt a Japó, ell.
0: Anava molt a Japó, doncs segurament, arran d'això, va participar en algun capítol.
1: Que fort.
2: Cállate, torpedo!
0: Eso.
2: Que todo el mundo tiene un graduado escolar y tú tienes una etiqueta de Niden Mono.
0: Pues, jo no sé si va dir això, suposo que no, que en aquesta època, Vacaciones del Mar, no, va canturrejar, imagino, alguna cançó flamenca, no? La sèrie barrejava històries de passatgers amb els de la tripulació, amb un trasfons festiu, de viatge, amb parades a destinacions exòtiques, que donava molt de joc pels arguments i també que feien la sèrie molt variada, no? Què passa? Que aquesta sèrie arriba a Espanya a finals dels 70, principis dels 80. La sèrie era una finestra al turisme que ja s'estava fent al món i que aquí nosaltres encara no fèiem, no? Vèiem destinacions, vèiem illes, paradisos tropicals a través de ports on atracava aquest creuer, no? Somiàvem en poder fer un creuer així algun dia, però això aquí, en aquella Espanya dels 70, era bastant inviable, no? La sèrie estava inspirada en un llibre escrit per una directora de creuers. Tu això ho sabies?
1: Ah, no, no sabia això.
0: La sèrie va sortir arran de que una noia va publicar un llibre amb anècdotes de... Diu, porto tants anys treballant com a directora de creuers que vull fer un llibre, que es diu Love Boat.
1: Tu has de fer un llibre dels viatges.
0: També.
1: Anècdotes de viatges.
0: Anècdotes de viatges. Uf!
1: Anècdota.
0: Como Lolita acabaré.
1: Sí.
0: Quin és el mèrit de Vacaciones en el Mar? Doncs, abans de l'èxit de la sèrie, els creuers eren algo minoritari per gent molt rica. La sèrie va obrir el mercat del creuer a tothom, amb pressupostos més ajustats, vaixells adaptats a butxaques més humils, perquè de cop i volta la gent va dir «Esto lo quiero hacer yo,
1: claro.
0: Yo quiero ir de barco como esta gente». No? Com sempre, a Espanya tot arribava més tard i no va ser fins als 90. Fins i tot diria que fins al 2000, que es va popularitzar els creuers en massa. No? Mira, les dades que tinc és que als anys 70-80 només 20.000 espanyols feien creuer, que és molt poc, si comparem amb que ara tothom fa comiats de solter, casaments, comiats de lo que sigui, fer festes amb les amigues a creuers. No? Per tant, el creuer s'ha democratitzat.
1: Però no són creuers de... Són creuers de cap de setmana, m'imagino.
0: Els petitets.
1: Ara,
0: és que, clar, el que passa ara amb el món del creuer és que s'ha variat tant, hi ha molta possibilitat de que tu facis creuers per gent jove, creuers per singles, la gent que busca parella, creuers per pares separats que van amb nens petits, hi ha creuers per gent sènior, i hi ha creuers que són molt culturals, o gastronòmics, o de zumba, per ballar zumba, no?
1: De LGTB.
0: LGTB, clar, és que ara hi ha molts creuers que són temàtics i que et permeten durant una setmana, poses les maletes allà al camarot i vinga, disfrutar de la teva afició, no?
1: Deixem que acabem, ja que l'hem mencionat en un moment, ja l'hem buscat, l'hem trobat,
0: sí.
1: I això és Chiquito de la Calzada. Por alegrías.

0: És inevitable que tots traiem un somriure,
1: sí, sí,
0: perquè estem acostumats a veure'l
1: d'una
0: altra manera, no? Més de conya, de broma, sí, de gag, sí, no? Sí, sí. I en canvi el veiem aquí com a cantant, que va ser la seva professió real,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Va anar a parar els acudits perquè era un

0: senyor graciós, i va haver un senyor graciós, sí, no? Sí. I es va fer famós amb això. Per tant, aquí el nostre homenatge a Chiquito i a Love Boat, que ens encanta tu i a mi. Escolta, tu i jo, quan acabis ara la temporada,
1: sí?
0: Marxem a fer un creuer una setmana.
1: És que crec que no em deixen, eh?
0: No?
1: No, ja, empalmo amb la Míriam dilluns que ve.
0: Però si jo ja m'havia vist fent pinyes colades amb tu.
1: Ja, jo també.
0: T'havies vist, no?
1: M'agradaria pelar la pinya. Però, com has dit? Pinya colada, pinya colada.
0: Pinya colada, pinya colada.
1: Entres pinya pelada, no? Pinya colada.
0: No ha colado, no? No ha colado, no ha colado. Bueno.
1: Alicia, fins demà, que vagi bé.
2: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
3: Era un festo de pecadora!
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
1: La 1:27 minuts, seguim endavant a la ciutat d'estiu. Ara arriba en Víctor Ruiz Nobel. Només ha de dir que la gent que tingués la temptació de pagar a la ràdio, que no la pagui, perquè tinc una cosa per explicar al final de la seva secció. No s'ho perdin, és una bomba.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
6: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
5: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra, que omple l'estiu amb concerts.
6: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
5: A la província de Tarragona, Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el Present.
6: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
5: I acabem a Lleida. El Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
6: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Robert Calvo, a la ciutat d'estiu.
1: Cada dia, confessar-me una estona, és com el meu confessor. És en Víctor Ruiz Nobel. Víctor, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Fent una de les últimes entrades d'aquesta temporada al teu estudi, que és el teu estudi de ràdio, per parlar-nos d'aquests records desbloquejats que hem anat desbloquejant dia rere dia des del passat 27 de juliol i ho farem fins demà passat. Víctor ens ha transportat directament a una època que ell recorda amb nostàlgia i amb amor, perquè és l'època de la seva joventut, infància i joventut, que és els 80 i els 90 del segle passat. Jo sé que hi ha hagut algú, segur que hi ha hagut algú que ha dit que pesados con los 80 y los 90.
7: Seguro que sí, seguro
1: que sí. Però és que han vingut a fer la ràdio, que ens venia una mica de gust. ¿No?
7: Claro, ya nosotros está. Hacemos la radio que Espero creemos que puede hacer feliz a los demás.
1: Clar, això és el que volíem, fer feliços a la gent, emocionar una miqueta algun dia, fer es riure
7: que,
1: també.
7: Claro, es que hay veces que escuchas programas de radio donde la gente está jijijiji, pero no es verdad.
1: No es verdad.
7: Mientras que lo que estamos haciendo tú y yo es bueno, verdad. Vamos a hablar hoy de cuando Contar tus penas se convertía en un programa de televisión.

0: alguna cosa... Aquest.
1: Sí. No, saps què passa? Que tinc la sensació, dic, diràs malament la frase i sonarà una altra cosa. Saps què vull dir? Com serà tu, com a tu padre o alguna, saps, alguna cosa d'aquestes i prefereixo anar amb l'anglès i anar
2: parlant fent, anglès allà, habitualment.
1: Bueno, alguna gent sí, la majoria no. Però bueno, més o menys et vas explicant.
2: Bueno, pues diuen, des de Corea.
1: Vienes de España, como el Mundial, el fútbol. Jo, sí, bueno, otra cosa.
2: Bueno, escolta'm,
1: sí.
2: Ara que tenim aquests galons, com a mínim lluir-los. El David sí, d'aquí sí, cada dimecres a desgranar-nos el bo i millor de les portades de la premsa del cor, del paper cuixé. I avui comencem, com sempre, en pronto.
1: Sí, i mira, amb una notícia d'aquestes que em fa il·lusió, perquè des de que faig el cor, que quan sí. todo esto en las campos, que ja fa uns quants anys, sí. doncs sempre hi ha personatges que dius, ostres, és que tot els hi surt malament, i quan els hi comença a sortir bé, dius, escolta, veus un bri d'esperança, sí. Sara Carbonero, feliz y recuperada en sus vacaciones.
2: Doncs molt bé, fa molt bona doncs, cara. Vull
1: esperem
2: dir,
1: que li vagi bé. Sí. Que sí que aquesta fotografia transmet això.
2: Sí,
1: aquesta
2: transmet,
1: és de les que
2: pau.
1: Ens agrada, transmet,
0: amb el xalequillo,
1: pau,
0: no, no sé si ha anat amb moto d'aigua, si s'ha posat a una salsitxa d'aquelles inflables, no?
2: Sí.
1: Sí. Sí, que, bueno, coneixent-la, la mala sort que té, dic, bueno, igual la següent foto està a l'aigua, saps què vull dir? Yeah. Però, bueno, vull dir, com a mínim aquí estava...
2: Qui no té tan mala sort, sinó que té molt bona sort, és la que hi ha just a la cantonada esquerra de Pronto.
1: Sí, Leonor, sus mejores looks de verano, tu, fantàstic.
2: Que perdona, jo sempre estem dic contents. Aquí, i a mi ja em poden dir que vulguin, la vesteixen com una senyora que no és de la seva edat, no diré de cap edat, però no la vesteixen com una noia de la seva edat, del seu temps i d'aquest moment.
1: Sí.
2: No.
1: És un vestit que bé podria ser o una cortina o quan es feien papers de... Es posaven a les parets papers, Però mira, escolta, el llueix bé, tu, escolta, doncs...
2: El que més m'agrada és
1: que per molts anys pugui lluir vestits.
2: Tant ella com la seva mare llueixen, i la seva germana, llueixen moda espanyola, habitualment, vull dir que...
1: Això sí, sí. Fantàstic. Fantàstic. Deixem les coses reals i anem a problemàtiques reals de dia sí, dia també. Fabiola, nuevo golpe sentimental y económico. Da igual cuando lo leas.
2: Sí, Fabiola és la dona, que era dona de Bertín Osborne. Buenos días.
3: De Bertín Osborne, que estoy aquí tomando un vinito coreano. Pues escolta, el tema és que...
2: Vinito coreano. Vaig a veure si hi havia Corea. A veure.
1: Sí.
0: Sí, home, i tant.
1: Sí, home, deuen fer alguna cosa. Bueno, tot i que aquí a la fruita poc n'hi ha, però bueno.
2: Ah, sí?
1: Jo me l'imagino. Oye, ¿y tú, contrincant, tú sabes bien en qué vino es aquí?
2: Sí, sí.
1: Tu... Bueno, en fi.
2: Tenen un
1: doncs
2: vino...
1: Es veu que...
2: Vino Soju, es diu. Vino Soju.
0: Soju.
1: Sí, amb Soho has d'anar perquè aquí tot és molt picant. Vull dir que aquí, si comences, dame un vinito que está muy picante esto, acabes fatal. Bueno, total, que es veu que el Bertín ha tornat a dir que lleva 50 anys buscando l'amor. I dic, home, a quines penques, amb les parelles que has tingut fantàstiques i tal. Tu creus que has de dir aquestes coses? Bueno, en fi. Vull dir que tot és un drama i també ens recorden a Pronto, tot i que ja ho vam comentar la setmana passada, doncs ha mort Juan Tamariz, el mago de la tele,
2: En parlarem en els propers dies aquí al Nits de Ràdio, David. Que estrenem temporada.
1: Sí, home, i tant.
2: Estrenes temporada.
1: I tant, que això ja ho tenim aquí a tocar, i Tamariz a la tele va fer moltes coses, no només de màgia, o sigui que segur que ho podrem comentar. Anem amb lectures, tu. La luna de miel de Susana Griso. Que, clar, fa molta gràcia que posi con su marido y sus hijos. Però, clar,
2: su marido y sus hijos
1: no que no són del mateix.
2: Sí.
1: Clar, no surten, que això és veritat, però vull dir que no són els fills del marit que té ara. Bueno, ja saps, aquestes coses que passen avui dia, que és molt complicat.
0: Clar, però era... Si explicar-ho amb el titular, et menjaves la portada,
2: està,
0: no?
2: Està bé l'apunt que fa el Dani, que és
1: no,
2: que està bé que faci la luna de mil con el marido, perquè clar, si la facin el marido...
1: Sí, exacte. Si no seria, bueno, la soltura de... O la soletura de mil.
2: He de dir que...
1: Escolta'm, és molt important... Digues.
2: Que ella es cuida molt, Susana Griso. Si vostès veuen la portada de lectures, vagin al quiosc o a la llibreria, ho veuran, Susana Griso té un pacte amb el diable, a part de que es cuida molt, però té una genètica espectacular perquè està espectacular.
1: Absolutament, li queda fantàstic i que per molts anys pugui ser feliç i lluir, tu. Però anem amb un tema que és molt important aquesta setmana. Harry i Meghan.
2: Sí, home.
1: Les claves de su polémico retorno al Reino Unido.
2: Sí, ara volen tornar.
1: Resulta que tornen.
2: Però, escolta'm, és que resulta que, ho explica Pilar Eire, també ho ha explicat aquests dies, que es veu que Donald Trump està una mica fart de tenir un immigrant...
0: No ve la Pilar, avui.
2: Hola, ¿qué tal? Oye, hombre, ¿me habéis mencionado? Oye, yo lo he dicho en mi canal, al aire de Pilareire. Bueno, oye, por cierto, saco el libro en octubre, ¿eh? Yo lo tengo en casa.
1: Doncs home, sí, que bé.
2: La Pilar diu que Donald Trump no li agrada gaire a Harry i Meghan, sobretot Meghan, i es veu que no li agrada que sí. Hi hagi un immigrant per allà. Li va dir al seu pare, de fet, en el rei d'Anglaterra, li va dir, però el teu fill no deixa de ser un immigrant. Vull dir, llavors, si el podem treure d'allà, llavors ho ha aconseguit.
4: It's a Donald fucking Trump. Immigrant.
2: Sí, sí, sí.
4: I don't lie.
1: Sí.
2: En fi, doncs tornen al Regne Unit.
1: Fake news.
2: Es veu que a la família reial, en aquesta noia, aquesta nana, la Meghan, l'estimen, com l'estimen.
1: Sí. Sí. Tot sigui pels Megans i els Gigas. Bueno, també tenim una cosa que a mi em descol·loca molt a lectures, que és los pueblos donde se refugian los famosos. Sí. Mamà, escolta, no us diguis. Si se refugien ahí, vol dir que volen estar tranquils.
2: Clar.
1: Si ara els dius...
0: És com aquestes revistes que diuen os descubrimos los lugares secretos. Sí. Cony,
2: Però perdona, jo crec que de tota la portada de lectures...
1: No, ja no hi vaig.
2: Que no ens ofusqui la vista o no ens tapi el com es diu allò? Tapar el bloc... No em surt la dita. Que el... D'aigual.
0: El
2: bosque.
1: Que los árboles no te dejen ver el bosque.
2: Eso es, que los árboles no te dejen ver el bosque. Que a la portada de lectura surt despampanante Susana Griso en primer pla, però és que a la cantonada dreta inferior surt una cosa que és Madonna, evidentment, però perquè ens ho diuen que és Madonna. Què li ha passat a la Madonna?
1: Sí. Bueno, està entre... Si entre la Shakira i la Madonna, cada cop s'estan convertint en la mateixa persona, su espectacular cumpleaños en Grecia, tu. La foto podria estar a Grecia o podria estar a casa seva.
2: Sí, una mica així Carmen Miranda, una miqueta Carmen Miranda, amb una cosa al cap, com unes fruites al cap, unes flors, i llavors porta un estampat, un corset així molt estampat, i molt de color blau, marró, rosa... I va com una, vaja, disfressada, no?
1: Sí, Carmen Miranda, Gloria Estefan.
2: He de dir una cosa que se'm va cridar l'atenció fa uns dies per part d'un oient, que és que jo vaig dir que Madonna no va inventar res, que ho va fer tot la Cyndi Lauper. Cyndi Lauper és la inventora de posar-se tot així al damunt com un arbre de Nadal i sortir a actuar. Llavors l'altra va ser la successora.
1: Molt bé. Doncs, com a bona successora ha fet carrera,
2: Sí.
1: I anem amb setmana perquè tenim temes importants. Tenim importants perquè tenim Edmundo Arrocet, Bigote Arrocet, preocupado, temes de salut, li desitgem que es recuperi.
2: Diu,
1: me han visto una mancha y un bulto en un riñón.
2: Vaja.
1: Bueno, pues desitgem que es recuperi aviat, Sí, clar que sí. També ens parlen la setmana de Harry i Meghan, vuelven a casa tras terminar su sueño americano. Bueno, sueño, pesadilla, cadascú...
2: Es veu que tenien només en servei 10.000 euros... 10.000 dòlars al mes d'en servei. Només en servei.
1: En servei, A mi em servei molt menys, Vull dir, ja m'aniria bé, però bueno, mare meva. Juan Tamariz, adiós al mago que nos hizo creer que todo era posible, i exclusiva, Carlos Latre se separa tras 22 años casado.
2: Vaja.
1: Sí.
2: Quina llàstima.
1: Es veu que hi havia hagut una separació fa un temps, he estat llegint, i s'havien com reconciliat al cap de 2 anys, una cosa així, però bueno...
2: Veurem com
1: es
2: fa efectiva aquesta separació.
1: Després de...
2: Aquesta separació veurem com es fa efectiva, perquè la seva dona, si no tinc mal entès, és la seva mànager, li porta l'agenda, vull dir que sí.
1: Bueno, igual...
2: El negoci segueix.
1: Millor, malo, saps allò? Sí, exactament. Aquí lo important
2: anem a 10 minuts, David.
1: Anem a 10 minuts. Sí. Tamara e Íñigo, vacaciones en Sotogrande. Podem dir que ell és més Sotogrande que ella, però la cara que fa ell és de que durant el camí, perquè estan com passejant, deuen estar parlant de Dostoyevsky, o de Sócrates, o de...
0: Dels sofistes i...
1: Dels sofistes, sí, o dels surfistes, no em queda clar de quin dels dos. Però, mare meva, ha de ser bonica. Jo pagaria diners per escoltar les seves converses, de veritat, Bueno, tu, mira, que siguin feliços. Perquè també tenim, en biquini, Pedroche i David Muñoz.
2: Sí.
1: Ell no.
0: És el que estava pensant.
1: Que qualsevol dia, qualsevol dia també el porta, Perquè, bueno, dia de playa con sus hijos. I que no veiem a la foto...
2: Los hijos. Però clar, és que en aquest cas potser s'enfrontaria una demanda,
1: Correcte, però llavors que posi el titular Pedroche i David Muñoz
2: juntos
1: en la playa, i ja està, i ja és dia de playa, i ja està. És

0: Esther Expósito, el amor para mí és molt important. Que no surt el seu amor. Bueno, vull dir, ja sabeu, aquestes coses a mi em posen molt...
1: És el misteri, el misteri de l'amor.
0: Però bueno... Sí, sí, no, està clar. I Vicky Martín Berrocal, Inseparable de Javier, Juntos en el Rocío Chico.
1: Molt bé. Mira, el Rocío Chico és la versió, diguéssim, reduïda del Rocío que es fa a l'agost, a l'estiu.
0: I per què no li posen Rocíito?
1: Ah, mira, veus, és veritat.
0: Bueno,
1: és una gran idea.
0: Sí. Bueno, acabem amb Ola, perquè dèiem d'estar espectacular. Elsa Pataki celebra con Ola sus fabulosos 50, la gran entrevista de su vida, tu.
1: Li hem pagat un bon dineral per aquesta entrevista.
2: Home, oi tant.
0: Bueno, sí, escolta, s'anirà a sopar amb el Tor.
1: Home, amb el Tor, clar, m'encanta el Tor.
0: Amb el que hagin guanyat, sí. Escolta. Bueno, i també teníem aquí Harry Meghan i José Manuel Soto i su família nos reciben a ells, a Ola, no a nosaltres, en su paraíso de Huelva. Bueno, pues escolta, a passar bon estiu.
2: Que li vagi bé, tu.
1: Doncs escolta'm,
0: sí,
1: nosaltres no tenim casa a Huelva, ni enlloc, ni a Soto Grande, ni en cap lloc d'aquests, però som feliços, tu a Corea, nosaltres aquí, i esperem que tornis aviat,
0: sí,
1: perquè
0: senyor.
1: Et volem veure aquí ja, perquè Corea no és un lloc on hagis d'estar. Has d'estar aquí fent la ràdio i estimant-nos.
0: Fa molta calor, tu, aquí.
1: Ah, sí?
0: Sí, o sigui, ja em tornaré a l'ex... mare meva, em torno la que pugui.
1: Molt bé, David, gràcies per l'atenció des de Corea.
0: Una abraçada ben forta.

0: Peter Henrik Fanés segueix viatjant en el tren, no desisteix fins a l'últim minut. Després de totes aquestes setmanes viatjant en el tren, el trobaràs molt a faltar, no?, diàriament?
1: El tren?
0: El tren, sí.
1: Home, no sé, a mi, si fos un altre tipus de tren, aquest del xacatxà, potser ja. Sí.
0: No, a més ens va dir una cosa, crec que ho va dir ahir, que és que no hi ha fil musical ja als trens de Rodalies.
1: No, no, no.
0: Abans
1: no,
0: hi havia fil musical?
1: Sí.
0: És que jo no n'agafo massa de trens de Rodalies, però a mi em sembla un error, perquè...
1: Es va votar, es va votar i van dir
0: doncs
1: que no,
0: votat.
1: Que volien que...
0: No, doncs mal votat. Si vostè va votar en el tren, treure la música de fil musical... Ara li posem nosaltres, per exemple. Hauria de sonar algú així. Què et sembla?
1: Hòstia, sembla que agafa caché el tren,
0: no,
1: eh?
0: No,
1: i tot.
0: El que agafa és que la tragèdia diària de viatjar en un tren de Rodalies es mitiga amb aquesta música clàssica que, vulguis que no, et fa veure les coses d'una altra manera. En Peter descobreix cada dia històries damunt del tren, coneixent personatges de tota mena i personalitats. Avui amb qui?
1: Doncs avui he conegut l'Ivan, que igual que... el film musical que abans hi havia a Renfe, doncs es acompanya i ajuda aquelles persones amb mobilitat reduïda a poder viatjar amb tren.
2: Treballo en una empresa que ens dediquem a la mobilitat dels trens d'alta velocitat, doncs, perquè vulguin viatjar persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. El que fem és ajudar-los.
0: I ell porta molts anys fent aquesta feina d'ajudar els altres, que és una feina encomiable.
1: Doncs sí, ja porta moltíssims anys i sembla que és una feina que va començar gairebé per casualitat, però que amb el temps ha acabat formant part de la seva vida i de la molta gent que ha ajudat a arribar a destí.
2: Vaig començar fa el 2010, si no m'erro, i bueno, ja fa 16 anys que estic aquí treballant.
3: Ja m'està agradant la teva feina, no?
2: Molt, molt, molt, perquè sobretot abans del Covid, vull dir, més que per una... perquè evidentment tots treballem per diners, no? Però molt gratificant el fet de que persones que et facin dos petons quan es deixa el seient... sobretot abans del Covid,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: I et donava les gràcies perquè diu que gràcies a vosaltres podem ir a Córdoba a veure els familiars, no?
0: Que important això, eh? No, les persones que no tenim cap mena de discapacitat funcional no ens podem posar a la pell d'aquestes persones. Intentem entendre-les, però segurament mai ens posarem a la pell al 100%.
1: Home, és que gràcies a gent com l'Ivan fan que viatges tan... bueno... aquestes odissees, que és per a algunes persones amb mobilitat reduïda, sí, de fer un viatge, doncs que sigui més amè. Però bueno, tot i que encara té ganes de continuar treballant en aquesta empresa, doncs l'Ivan també té algunes assignatures pendents en aquesta vida.
2: Tindre un fill, plantar un arbre, escriure un llibre i plantar un arbre, no?
3: En quin ordre?
2: No n'he fet cap de les tres.
3: Bueno, i en quin ordre ja vols fer? Primer el llibre, després el crio, com va?
2: No, no. El crio ja res. I llibre, o sigui, quan en jubili... que ja em queda menys,
3: sí.
2: I lo de plantar l'arbre, doncs, bueno, en qualsevol moment.
3: El llibre de què aniria?
2: Ni idea.
3: Ni idea?
2: És que no...

0: Som la Renfe.
1: No, sembla que ja estic una mica... Tinc els trens ja una mica...
2: Home, clar, pobre home.
1: Fins al gorro ja de trens.
0: Per no dir una altra cosa. Tu has escrit un llibre, ja? Tu has escrit algun llibre o has plantat un arbre? O...
2: No, jo he fet una de les tres coses.
0: Quina?
2: Home, no hi ha cap llibre al mercat que porti el meu nom, no hi ha cap fill por ahí que pugui ser meu, per tant, l'únic que em queda que he fet és plantar un arbre.
0: Sí?
2: Home, clar.
0: Però literalment o no?
2: Tu no has fet plantar mai un arbre.
0: Home, i això de plantar un pis, sí, però...
2: No, plantar un arbre. És a dir, reforestar boscos, no...
0: Sí que ho he fet, amb mon pare. Amb mon pare ho hem fet molts cops.
2: Jo crec que és la cosa que tothom acaba fent. Llavors hi ha la gent que vol escriure un llibre. Aprofito aquest moment per dir que vostè, que té tantes ganes d'escriure... Segurament que a cadascú ha de donar allò que es diu rient de suelta a su creativitat, no? Però no tothom pot escriure.
0: No.
2: I s'ha de tenir una mica de síndrome de l'impostor, a vegades. Una mica. I ja està, ja ho he dit. Peter, gràcies, fins demà.
0: Adéu.
3: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
2: Va, que directe anem a un estiu d'un any. De quin any, Clàudia?
4: 2002.
2: 2002, avui ja.
4: Sí.
2: Què passava aquell estiu?
4: Crisi diplomàtica entre Espanya i Marroc, uh-huh. Perquè un grup de militars marroquins van ocupar l'illot del Perejil, que és petit territori.
2: Molt famós, allò.
4: Sí, res. Sis dies després vam recuperar l'illot amb l'operació Romeo Sierra, gràcies a la mediació també als Estats Units.
2: Sí, no, és que un illot que després hem recordat moltíssim i ens ha fet molt servei. Què més?
4: A Europa s'estaven patint greus inundacions per pluges torrencials, Alemanya, Àustria, República Txeca. Vam tenir Mundial, també.
2: Ah, sí? Aquell any va haver-hi Mundial, a on?
4: Entre Japó i Corea del Sur.
2: Ah, mira, hem estat a Corea amb el David.
4: El va guanyar Brasil, al final.
2: Però era entre... Ah, val, ja ho he entès.
4: Disputat entre...
2: allà, ja.
4: Sí. I no arribarem al 2010, per parlar del que vam guanyar nosaltres.
2: No, clar.
4: Però bueno.
2: Del petó de la Carbonero i l'altre.
4: Ja. I després d'aquest mini repàs internacional vull tornar a Espanya perquè ahir parlàvem d'OTU, que estaven als càstings, doncs a l'estiu del 2002 vam tenir la gira de Bisbal,
2: Hombre.
4: Bustamante, Chenoa i companyia.
2: Con?
4: Home, amb l'Ave Maria de Bisbal.
5: Ave Maria, cuando serás mía. Si me quisieras, todo te daría.
4: Jo crec que aquest tema és el més mític o reconeixible de Bisbal.
2: Aquell estiu del 2002 el vam tenir fins a l'extenuació, fins a la sopa. Ens el vam menjar dia sí, dia també, a la Festa Major, a l'Embalat, a tots els balls de la Festa Major, però és el que tocava en aquell moment. Això és història d'Espanya, i aquest senyor...
4: Encara la posen, això, a Festes Majors.
2: I canta la boleria i tot això. David Bisbal és una estrella internacional. Gràcies, Clàudia, que vagi
4: a
2: bé.
4: Tu?
2: A vostès també, que els vagi bé. Així acabem, demà hi tornem a les 12:20. Adéu-siau.
3: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
6: Són... Canarias. 28 días ha tardado Pedro Sánchez en solicitar su comparecencia en el Congreso y lo primero que va a tener que explicar es precisamente eso. ¿Por qué no lo ha considerado necesario antes? ¿Por qué ha tardado tanto? Y a partir de esta primera aclaración, todo lo demás que a día de hoy sigue sin explicarse. Para que podamos entender qué pasó realmente en los días previos y qué fue lo que pasó después. Para que explique por qué no sabemos cuántos migrantes siguen en Ceuta. ¿Por qué 28 días después continúa tanta gente sin identificar? ¿Por qué el gobierno no es capaz no ya de dar una cifra exacta, sino al menos aproximada? Tiene más cosas que aclarar Pedro Sánchez, entre ellas esas contradicciones de dos ministros de su gobierno en la explicación sobre por qué no se pudo anticipar el asalto a los migrantes o quién es el responsable de ese error. Que dos ministros se contradigan en público es algo que no debe pasar. Y si pasa, es que hay algo que funciona mal. Cuando conozcamos las explicaciones de Pedro Sánchez, habrán pasado 36 días desde aquel 30 de julio en el que comenzó todo.
7: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
8: Pues a día de hoy todavía no sabemos las personas que hay en Ceuta de las que entraron. A día de hoy no ha habido ningún paso significativo para la vuelta a la normalidad. Yo no sé si hay un plan, yo no sé con qué medios se va a contar, yo no sé cuál va a ser el soporte jurídico de las actuaciones, yo no sé cuál es el horizonte temporal y nada me gustaría más que poder contarle todo esto a los ceutíes para tranquilizarlos.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al miércoles. No convencen, lo han escuchado, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, esos pasos dados por el gobierno para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma. Ni un paso significativo para que los ceutíes recuperen la vida de antes, ha dicho, la que tenían antes del 30 de julio. Así de mal lo ven los ciudadanos de Ceuta, que tienen frente a sí el fin de las vacaciones, lo que significa la vuelta a trabajo y también la vuelta

0: Més titulars d'aquest dimecres 26 d'agost. L'incendi de Collserola està estabilitzat. Els 35 evacuats han pogut tornar a casa seva i s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana a Barcelona. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir l'origen del foc. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. L'incendi ha cremat 54 hectàrees segons agents rurals. Per la seva banda, els bombers asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement, tot i que preocupen les possibles revifades que hi pot haver en els focus secundaris. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlliam, ha fet una crida a extremar les precaucions a la serra de Collserola.
2: Hem tingut dos incidents greus en les últimes tres setmanes i, per tant, aquí hem d'extremar la vigilància i el control de tots plegats.
1: Mentrestant, els veïns de la zona reclamen que es faci més manteniment de la muntanya i denuncien que se senten abandonats.
0: Més coses. Hem de lamentar que han mort la mare i la filla, que van resultar ferides de gravetat a causa de les pluges torrencials de dissabte a la Costa Daurada.
1: Totes dues van quedar atrapades sota un mur que va cedir a la zona del port de Roda de Barà. Des d'aleshores estaven ingressades a l'Hospital de Joan 23 de Tarragona, però aquesta nit han mort, tal com ha confirmat el Departament de Salut. L'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci per aquesta tarda a les 7.
0: I quan falten menys de dues setmanes per començar el curs escolar, el sindicat USTEC manté la convocatòria de vaga pel primer dia, el 8 de setembre, i exigeix al govern que reprengui les negociacions. Insta fins i tot el president Salvador Illa a intervenir en aquestes reunions, a reprendre aquestes reunions, si la consellera d'Educació, Esther Niubó, no ho fa. I el titular d'Esports ens el porta en Pere Parés. Bona tarda.
3: Bona tarda. El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit avui que segueixen disposats a negociar amb l'Atlético de Madrid per Julián Álvarez. De fet, la directiva culé ha decidit no incorporar ningú davanter centre en cas que Álvarez no signi pel Barça. Això després que el porter croat Dominik Livakovic ja hagi fet la revisió mèdica amb el Barça, arriba procedent del Fenerbahçe turc en un moviment de mercat, on el Barça desemborsa 2 milions fixes més 2 en variables.
0: I ara repassem la previsió del temps amb Jordi Oriós. Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a Catalunya les temperatures màximes en descens a Barcelona i Tarragona i amb canvis lleugers a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Girona, 33 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, intervals de núvols en general. Avui el vent de component sud fluix en general amb intervals d'intensitat moderada al Ter Sud i a l'Empordà. Atenció a les cotes altes del Pirineu perquè seran probables ratxes molt fortes de vent. Demà s'esperen intervals de núvols, amb núvols baixos al litoral al matí i núvols d'evolució diurna a la tarda. Hi ha probabilitat de ruixats i tempestes al Pirineu Occidental durant la segona meitat del dia i no es descarten al matí al Ter Sud. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens, excepte al Pirineu Occidental, no canvien. Demà les màximes seran de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa a les mínimes, amb pocs canvis a la nit no es baixarà dels 24 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona. Pel que fa al vent, dinàmica molt similar a la d'avui. És una informació d'EMET.
0: Passen gairebé 6 minuts de 2:45 de la tarda al control tècnic Dani Sánchez.
5: Notícies migdia amb Anna Utiel.
0: Junts per Catalunya aprofita la crisi migratòria a Ceuta per reclamar la delegació de competències en immigració. Els juntaires han tornat a treure del calaix la proposta que el Congrés va rebutjar fa un any. En aquella ocasió, Sumar i Podem van tombar la iniciativa acordada amb el PSOE perquè hi veien motivacions racistes en el preàmbul. Ara, la formació de Carles Puigdemont el que ha fet és suprimir el preàmbul per tal d'esquivar el veto dels socis de Pedro Sánchez. La resta del document és gairebé idèntic a l'original.
1: Sí, Junts per Catalunya reclama que la Generalitat tingui competències en immigració perquè el govern central, denuncien, és incapaç de controlar les fronteres ni tampoc, diuen, sap gestionar els fluxos migratoris. El partit adverteix que la capacitat d'acollida és limitada i en cas de no posar-hi fre, Pedro Sánchez i Salvador Illa posaran en risc l'estat del benestar i abocaran la classe mitjana i treballadora a l'empobriment. Per evitar-ho, la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, només hi veu una solució, que Catalunya tingui capacitat de decidir qui entra, com i per què.
6: Podríem prendre decisions en funció de la nostra capacitat real, que no és infinita, com hem dit. Podríem establir també criteris clars d'acollida, d'integració i d'expulsió. Podríem determinar el català com a llengua de cohesió. Podríem garantir el respecte a la nostra identitat i als nostres valors.

0: Excuses per votar-hi en contra. Tanmateix, la líder de la formació Violeta, Ione Belarra, ja ha anunciat que els motius van més enllà de la redacció d'aquest preàmbul.
1: El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas, que es la delegación de una gestión de la gestión migratoria que tiene un enfoque de seguridad y que aplica redadas basadas en perfil étnico, redadas racistas a miles de personas en este país a las que cada día le paran en el metro, en la calle, única y exclusivamente por su color de piel.
2: Tot això a les portes de la reunió que el Ministeri de Joventut i Infància mantindrà demà amb les comunitats autònomes per abordar el repartiment dels menors migrants que van entrar a Ceuta. Des de la Generalitat ja han assegurat que compliran amb la llei i que col·laboraran amb l'Estat. El Departament de Drets Socials no ha volgut xifrar el nombre de menors que podrien venir a Catalunya, però sí que ha remarcat que el sistema d'acollida és fort i està preparat.
0: Ho dèiem en titulars, l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat a primera hora d'aquest matí. Les 35 persones que havien estat desallotjades ahir a la tarda han pogut passar la nit a casa seva i també s'ha aixecat el confinament dels barris barcelonins de Torre Baró i Ciutat Meridiana, el districte de 9 barris que afectava 15.000 veïns. Ara els agents rurals i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir l'origen del foc.
2: Un foc que ha afectat més de 50 hectàrees, segons la darrera actualització dels agents rurals. Durant tota la nit, els bombers de Barcelona i de la Generalitat han estat treballant per aturar les flames i han pogut estabilitzar-les gràcies a unes condicions meteorològiques favorables. Aquest matí s'hi han reincorporat els mitjans aeris amb l'objectiu de controlar el foc i posteriorment extingir-lo. El cap de bombers de la ciutat, Sebastià Massaguer, admet que els preocupen les possibles revifades.
3: I ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
2: En aquest context, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha fet una crida a extremar les precaucions en un parc natural que ja ha patit dos incendis aquest agost.
4: Continuem estant en una situació de molta calor, de molta sequera, i per tant també hem d'extremar qualsevol vigilància que es pugui, qualsevol comportament que pugui afectar en aquest entorn tan delicat que és aquesta zona periurbana entre els barris de muntanya i aquesta meravella natural que és el parc de Collserola.
2: Els veïns de Torre Baró, per la seva banda, han reclamat que l'Ajuntament faci més manteniment de la muntanya de Collserola. Consideren que el seu barri està deixat de la mà de Déu.
0: Hem de lamentar la mort de la mare i la filla, que van resultar ferides de gravetat durant l'aiguat de dissabte a la Costa Daurada. Totes dues van quedar atrapades sota un mur que va cedir a la zona del port de Roda de Barà.
2: En el moment de la tempesta, mare i filla dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercat del port esportiu del municipi. El temporal va fer caure el mur que separava el carrer d'una finca privada i els va caure a sobre. Des d'aleshores estaven ingressades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i han mort aquesta passada nit, segons ha informat el Departament de Salut. L'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat dos dies de dol oficial, durant els quals les banderes onejaran a mig pal, i ha convocat un minut de silenci per aquesta tarda a les 7. En un missatge a les xarxes socials, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol i suport als familiars i amics de les víctimes.
0: En menys de dues setmanes arrencarà el curs escolar i ho farà, si res no canvia, i no sembla que hagi de canviar, amb una vaga de mestres i professors. El sindicat majoritari i un dels convocants de l'aturada, USTEC, exigeix al govern que reprengui les negociacions i insta el president Salvador Illa a intervenir-hi si la consellera d'Educació, Esther Niubó, no ho fa.
2: En un comunicat, USTEC ha lamentat que el departament no els hagi convocat per parlar dels motius de la vaga des del 13 de juliol. La seva portaveu, Yolanda Segura, adverteix que no poden donar la negociació per tancada si no volen que el conflicte s'enroqui.
5: El que no podem fer és demanar-nos paciència, tenint en compte que tenim una convocatòria de vaga en peu, ni poden donar per tancada la negociació perquè la crisi educativa segueix vigent i perquè els passos acordats no solucionen totes les necessitats que tenim a sobre la taula.

0: taula. Aquest govern el que ha de fer és prendre el comandament de la situació i convocar-nos ja, perquè el conflicte s'enrocarà si no mostren voluntat per tornar a la negociació.
1: La portaveu del govern, Silvia Paneque, va defensar ahir dimarts que l'executiu ha treballat durant mesos perquè l'inici del curs es faci amb la màxima normalitat possible i que ara s'han de desplegar els acords signats amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Malgrat les mesures aprovades, USTEC continua demanant més recursos per fer front a la complexitat de les aules, un augment del personal i la reducció de les ràtios.
2: I canviem de qüestió. El govern impulsa un projecte digital per prevenir accidents a la xarxa d'autopistes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Consisteix en una rèplica virtual que permetrà millorar la planificació i la gestió del trànsit.
1: La iniciativa ha estat desenvolupada pels departaments de Territori i d'Interior juntament amb el Servei Català de Trànsit i l'han presentada aquest matí les conselleres de totes dues àrees, Silvia Paneque i Núria Parlon. La titular d'Interior ha detallat que l'anomenat Bassó Digital abastarà més de 325 quilòmetres d'autopistes i carreteres de l'entorn de Barcelona i que s'actualitzarà en temps real. Parlon destaca que això obre la porta a prevenir en comptes de reaccionar.
3: Permet, a través de la incorporació de la tecnologia, prendre decisions que no són només reactives, sinó que permeten predir i actuar a partir d'aquestes medicions que es fan a través dels diferents elements tecnològics, poder actuar no només de manera reactiva, sinó també de manera preventiva.
1: El projecte suposa una inversió de més de 7 milions d'euros i el contracte té un termini de 3 anys.
2: En menys d'un minut arribarem a 3:15 de la tarda i ara és el moment de parlar d'economia. Un informe de la UGT indica que els ingressos dels empresaris han augmentat el triple que els ingressos dels assalariats en l'últim lustre.
1: Sí, l'estudi del sindicat es fixa en dades de l'Institut Nacional de Estadística que van del 2021 al 2025. El document detalla que els ingressos reals de l'empresariat han augmentat un 17% en aquest període, mentre que en el cas dels treballadors ho han fet en un 5%. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, diu que s'està arribant a un límit.
4: I l'augment dels beneficis no s'estan repercutint amb les persones, no? Aquesta prosperitat compartida en alguns àmbits sí que s'ha vist i en d'altres àmbits no s'ha vist, no? I estem començant a arribar a un límit.
1: Des del sindicat també destaquen que mentre que el 2021 la diferència entre els ingressos nets dels empresaris i els assalariats era de 7.000 euros, el 2025 aquesta xifra ja s'enfila fins als 12.000 euros. Es tracta d'un increment del 70%.
2: I en clau econòmica també hem sabut que Catalunya ha superat les 8.000 hipoteques sobre habitatges signades en un mes de juny per primer cop des del 2010.
1: Concretament, al juny es van registrar més de 8.000 operacions, un 14% més que en el mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'INE. És, per tant, la xifra més elevada en un mes de juny des de fa 16 anys, quan se'n van registrar prop de 8.400. Des d'aleshores, el nombre d'hipoteques havia quedat sempre per sota de les 8.000 en aquest moment de l'any. L'import mitjà dels préstecs també ha augmentat i se situa en 195.000 euros, un 6% més que ara fa un any. En conjunt, el capital prestat per aquestes operacions sobrepassa els 1.500 milions d'euros, un 20% més interanualment.
2: I ara que s'acaba el mes d'agost, molta gent està acabant les seves vacances i es va reincorporant a la feina. Moltes vegades aquesta tornada l'acompanya la depressió postvacacional, és a dir, un sentiment prolongat de fatiga i d'ànims baixos. El psicòleg Enric Vall ja ha donat uns quants consells a la ciutat d'estiu per ajudar a portar millor la síndrome postvacacional. Eudald Sanz, bona tarda.
5: Bona tarda, Anna. Estar trist i cansat a l'hora de tornar a la feina no és un sentiment estrany. De fet, tothom li passa amb més o menys intensitat. Durant les vacances el cos desprèn endorfines que donen felicitat, però amb la tornada a la feina aquesta sensació desapareix de manera abrupta, provocant encara més tristesa. El psicòleg Enric Valls diu que és important ocupar-se els primers dies de tornada per evitar caure en la melancolia. Ho ha dit a la ciutat d'estiu.
6: Mente ocupada, mente equilibrada. I és molt important, no? Reprendre aquesta rutina és molt important per a, precisament, afrontar el nostre dia a dia amb una actitud un poquet més resiliente o més positiva.
5: Valls també diu que és important descansar, dormir bé i, sobretot, vigilar la calor, que genera irritabilitat.

0: realitat. El psicòleg també reafirma que un mateix no s'ha de sentir malament per tenir la síndrome postvacacional i que cal validar les emocions d'un mateix sense obsessionar-se.
1: En clau local, els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana que ve el nou calendari de mobilitzacions emmarcades en la vaga indefinida que mantenen des de fa 2 mesos. Els sindicats denuncien que la negociació amb el Consorci continua bloquejada i l'Ajuntament assegura que manté la negociació oberta amb la voluntat d'arribar a un acord.
0: El conflicte gira entorn a les condicions laborals i l'adhesió dels treballadors al conveni col·lectiu. Els sindicats reclamen millores dels horaris i de conciliació, juntament amb una millora retributiva. Per ara hi han hagut 13 sessions de negociació. En l'última d'elles, el sindicat no va subscriure la proposta d'acord presentada per l'administració, que incluïa, entre altres, la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals i una proposta horària que buscava millorar la conciliació. Ho explicava en Felip, delegat sindical de Biblioteques de Barcelona.
2: Una bona part de la plantilla, que són del conveni de Diputació de Barcelona, que les fan fa anys. O sigui, no és cap millora per a aquesta gent, estarien igual. La resta, el personal que són del conveni de l'Ajuntament de Barcelona, ara mateix fem 35 hores en reducció d'estiu. O sigui, vull dir, hi ha una part de l'any que ja les fem, aquestes 35 hores. Evidentment, volem fer 35 hores la resta de l'any, però no a qualsevol preu.
0: El delegat sindical també denuncia que el Consorci ha vulnerat drets sindicals i que ara mateix no hi ha cap nova reunió de negociació programada. Per la seva banda, el Consorci diu que estan oberts a arribar a una entesa. El seguiment de la vaga d'aquest mes d'agost ha estat d'un 11% entre setmana i d'un 10% al cap de setmana, segons dades que el Consorci de Biblioteques de Barcelona ha facilitat a Onda Cero. De l'1 al 24 d'agost, de les 19 biblioteques obertes a Barcelona, la mitjana de centres tancats ha estat de 2 per setmana.
1: I aviat es podrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit els torns del transport públic de Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'Autoritat del Transport Metropolità, l'ATM, està enllestint la licitació que ho farà possible.
0: Aquest canvi permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a les andades sense haver de comprar prèviament un bitllet de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu, com ara un telèfon mòbil o un rellotge intel·ligent. La previsió és que la licitació es resolgui a finals d'aquest any i que el sistema estigui operatiu de cara a l'any vinent, segons ha avançat el periòdico. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que el sistema està pensat per usuaris esporàdics i ha donat més detalls sobre la seva posada en marxa.
3: Està molt pensat aquest pagament per l'usuari esporàdic, no? Per tant, doncs, continuarà el mateix sistema tant d'abonaments vinculat a la T-Mobilitat. En aquests moments s'ha licitat, el període d'implantació màxim és de 3 mesos i a partir d'aquí el contracte preveu un establiment d'aquest sistema durant 2 anys amb possibilitat de pròrroga d'un any. Per tant, d'aquí a 3 mesos màxim aquest sistema hauria d'estar implementat.
0: La licitació haurà de concretar quines solucions tecnològiques calen per poder desplegar aquest nou sistema.
1: Repassem ara la crònica de successos. Els Mossos d'Esquadra detenen un home a Igualada per un delicte d'atemptat contra l'autoritat dels agents durant uns aldarulls.
0: Els fets van passar de matinada de dilluns 24 d'agost pels vols de les 5 de la matinada durant el final de la festa major d'Igualada, segons publica la Veu de la Noia. Aquella nit hi va haver baralles puntuals. En arribar més efectius policials hi va haver moments de tensió i llançaments d'objectes contra la policia. Un dels presumptes implicats en els aldarulls va acabar detingut.
1: I la policia deté 4 homes acusats de 3 delictes de robatori amb força, un de danys i un a l'interior d'un vehicle a Solsona.
0: Els fets van passar la matinada del 20 d'agost després que els autors accedissin a diferents naus del polígon industrial Vinya del Tauler. Els agents van interceptar el vehicle on viatjaven els sospitosos a la C-55 i van localitzar eines utilitzades en robatoris, documentació vinculada als objectes sostrets i un telèfon mòbil denunciat com a robat.
1: La Policia Nacional deté a Tarragona un fugitiu que tenia una ordre europea de detenció i entrega dictada per la justícia italiana per un delicte contra l'ordre i la seguretat pública.
0: L'home és conegut com el mestre de les fugues. S'havia escapat fins a 4 vegades de diferents presons, l'última d'un centre de màxima seguretat d'Itàlia, del qual estava fugit des de desembre de l'any passat. Una investigació va descobrir que el fugitiu vivia en un barri de Tarragona, fet que va permetre detenir-lo. Ara està sota presó provisional incomunicada.
1: I acabem a Girona, on la policia municipal de la ciutat i els Mossos d'Esquadra desmantellen un tancat il·legal amb galls que, presumptament, estaven destinats a la pràctica de baralles.
0: El dispositiu es va dur a terme aquest dimarts en una zona boscosa de Girona Est. Es van intervenir 4 exemplars adults i 3 cries que, presumptament, s'havien de servir com a

0: animals per baralles amb altres exemplars, una pràctica que està prohibida. Per això els agents han obert una investigació per identificar els responsables.
1: I quan falten 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda, és el moment de repassar l'actualitat esportiva i per fer-ho tornem a rebre l'estudi amb Pere Parés. Pere, bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
1: El president del Barça, Joan Laporta, assegura que esperaran fins a final del mercat a comprar Julián Álvarez.
2: Queda menys d'una setmana pel final del mercat i fins ara l'Atlético de Madrid s'ha mostrat tancat a vendre Álvarez a equips de la Lliga Espanyola. Sentim paraules de Laporta.
3: La veritat és que estem doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
2: Del cas Julián també n'ha parlat l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
4: For me it's like that. I don't want to speak.
5: Jo no vull parlar del Julián. Jo tinc tota la meva confiança amb l'equip, amb la qualitat que tenim ara, i clar, haurem de gestionar algunes coses. Potser haurem de trobar solucions per algunes situacions en alguns partits, però la qualitat que tenim és enorme i és el que hem d'utilitzar. Per mi el club està fent una feina fantàstica, el Deco també, perquè estem pensant en el futur també, en el que és millor potser no per ara només, sinó també pels propers 3, 4 o 5 anys.
2: Això després que el club hagi decidit no fitxar cap altre davanter centre si no surt endavant el fitxatge de Julián. El davanter argentí, per la seva banda, no s'ha exercitat avui amb l'Atlético a causa d'una indisposició.
1: I això mentre el Barça prepara el partit que jugarà demà contra l'Atlètic Club de Bilbao.
2: Sí, i ho fa amb una sèrie de jugadors exercitant-se al marge del grup. Per una banda, Gavi, que encara no està al 100% recuperat de la contusió que es va fer al genoll al partit de diumenge contra l'Elx. Tampoc està recuperat Frenkie de Jong, que segueix recuperant-se de la lesió que va patir a la Copa del Món. Ni Marc Casado, pendent de solucionar els dubtes sobre el seu futur. Per la seva banda, Flick ha anunciat que Rodri podria tenir els seus primers minuts contra en aquest partit. El partit que jugarà demà és la primera jornada de Lliga que es va aplaçar. Recordem que la Lliga va autoritzar a fer-ho a aquells equips que haguessin tingut jugadors a les seleccions nacionals que van arribar a les últimes fases del Mundial.
1: I avui, a les 9 de la nit, juga el Real Madrid.
2: Sí, contra la Real Societat a casa, igual que el partit del Barça, és la primera jornada de Lliga aplaçada a causa de les vacances dels jugadors mundialistes. Els blancs venen de guanyar els últims compassos del partit que van jugar dissabte contra l'Espanyol a Cornellà. Ara l'entrenador José Mourinho espera que el factor casa el jugui a favor, però considera que per això és important que l'equip mostri caràcter.
6: Un equip que merece ser respetada, un equip con identitat, un equip con jugadores de qualitat, un equipo que seguramente nos hará un partido difícil. Y lo que me espero es que los jugadores, el equipo tenga la misma hambre, misma actitud, resiliencia, fuerza y al mismo tiempo tranquilidad de afrontar un equipo difícil, un partido difícil. Y espero que la afición pues pueda mirar al equipo y reconocer este tipo de mentalidad y a lo mejor ese tipo de mentalidad puede hacer con que el Bernabéu sea más fuerte.
2: Mourinho també creu que el Madrid parteix en desavantatge respecte a equips com la Real o l'Espanyol, amb qui va jugar al cap de setmana.
7: Una cosa que ha hecho diferencia es un equipo sin jugadores del Mundial, un equipo que trabaja junta, un equipo que ha hecho un montón de amistosos y que se ha presentado con un nivel de intensidad que nosotros no tenemos.
2: El tècnic portuguès ha agraït la mesura de la Lliga de posposar el primer partit, que afecta no només a diversos jugadors del Madrid, sinó que també afecta a Mikel Oyarzabal, el davanter de la Real i internacional amb Espanya. Qui també jugarà contra la Real Societat, però dissabte, és l'Espanyol. Urco González, migcampista a Perico, ha fet un balanç molt positiu del joc de l'equip a l'inici de la Lliga.
8: Són les idees que nos propone el míster y bueno, luego al final tenemos que llevarlo a cabo y bueno, sí que es verdad que estos dos partidos nos han ido bien, ¿no? Porque bueno, es verdad que lástima el otro día que perdimos, pero creo que hicimos un partido completo y bueno, esta es la línea a seguir.
2: Serà el primer retorn d'Urco a Noeta aquesta temporada, que Camon va defensar els colors de la Real entre 2020 i 2025.
1: Doncs Pere Parés, moltes gràcies i bona tarda.

0: Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno, en verano, desde las 7 de la mañana. Información y entretenimiento con Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Cataluña, la ràdio que t'escolta.
2: Bona tarda, ja són les 7. Posem a funcionar la brúixola.
3: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
2: Benvinguts siguin a una nova brúixola d'estiu. Avui dimecres 26 d'agost posem el focus en un acord clau per la seguretat de Barcelona que fa massa temps que espera. Una qüestió, la de la seguretat, que ja fa temps que se situa entre les dues màximes preocupacions de la població barcelonina, pràcticament empatada amb l'habitatge. I és que la ciutat ha canviat molt en els últims 20 anys. També ho ha fet la delinqüència, les necessitats policials i les demandes de la ciutadania, però el conveni que regula la coordinació entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana continua sent el mateix que es va signar el 2005. Fa 26 anys que es va signar el conveni, que continua vigent. El nou text ja ha superat bona part dels tràmits previstos, però la signatura definitiva continua encallada. Què està passant? I sobretot, què canviaria per als ciutadans si aquest acord entrés finalment en vigor? Avui ho analitzarem tot plegat en directe amb una Mossa d'Esquadra i un Guàrdia Urbà, tots dos representants sindicals. En una estona parlem amb ells. Això comença. Benvinguts a bord. De 7 a 8 del vespre farem ràdio gràcies al suport tècnic del Vicenç Armero i al costat, un dia més, també del Ferran Cuixart. Com estàs? Bona tarda.
4: Què tal, Joan?
2: Què oferim al menú d'avui, Ferran?
4: Avui posarem context a la nova proposta de llei de Junts per Catalunya, que de nou demana obtenir les competències en immigració per a Catalunya. Explicarem el que es demana i d'on ve tot aquest conflicte parlamentari. Més tard, com sempre, les nostres dues seccions. En Diego ens parlarà d'una periodista especialitzada en zones de conflicte de guerra i més tard, doncs, agafarem les maletes per anar aquest cop cap a Suïssa amb la Irene.
2: Ara hi anem, a Suïssa i a la resta de racons radiofònics que els tenim preparats per aquesta hora de programa, però abans toca fer els deures, ens posem al dia, perquè avui ha sigut un dia molt carregat d'actualitat, però també amb aquest tema que ja cueja, el conveni entre Mossos i Guàrdia Urbana. Va, ens hi posem.
1: Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
2: En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya reclama la delegació de competències en immigració. Els juntaires han tornat a treure del calaix la proposta que el Congrés va rebutjar fa un any. En aquella ocasió, Sumar i Podem van tombar la iniciativa acordada amb el PSOE perquè hi veien motivacions racistes en el preàmbul. Ara la formació de Carles Puigdemont el que ha fet és suprimir aquest preàmbul per tal d'esquivar el veto dels socis de Pedro Sánchez. La resta del document és gairebé idèntic a l'original.
4: Junts per Catalunya reclama que la Generalitat tingui competències en immigració perquè el govern central, denuncien, és incapaç de controlar les fronteres ni tampoc sap gestionar els fluxos migratoris. El partit adverteix que la capacitat d'acollida és limitada i en cas de no posar-hi fre, Pedro Sánchez i Salvador Illa posaran, diuen, en risc l'estat del benestar i abocaran també la classe mitjana a l'empobriment. Per evitar-ho, la líder de Junts a Madrid, Miriam Nogueras, només hi veu una possible solució, que Catalunya, diu, tingui capacitat de decidir qui entra, com i per què.
5: Podríem prendre decisions en funció de la nostra capacitat real, que no és infinita, com hem dit. Podríem establir també criteris clars d'acollida, d'integració i d'expulsió. Podríem determinar el català com a llengua de cohesió. Podríem garantir el respecte a la nostra identitat i als nostres valors com a nació. Podríem donar eines als municipis, podríem controlar les fronteres.
4: Nogueras assegura que aquesta petició no és d'esquerres ni tampoc de dretes, sinó que és una solució que defuig dels populismes que demanen fer fora tothom o bé que volen acollir tothom ignorant les conseqüències socioeconòmiques.
2: Junts considera que sense el preàmbul Sumar i Podem no tenen excuses per votar-hi en contra. Tanmateix, la líder de la formació violeta, Ione Belarra, ja ha anunciat que els motius van més enllà de la redacció del preàmbul.
6: El problema és que estaven delegando en Catalunya una ley que és racista, que és la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas.

0: que es la delegación de una gestión de la gestión migratoria que tiene un enfoque de seguridad y que aplica redadas basadas en perfil étnico, redadas racistas a miles de personas en este país a las que cada día le paran en el metro, en la calle, única i exclusivament per su color de piel.
1: Tot això a les portes de la reunió que el Ministeri de Joventut i Infància mantindrà amb les comunitats autònomes per abordar el repartiment dels menors migrants que van entrar a Ceuta. Des de la Generalitat ja han assegurat que compliran amb la llei i col·laboraran amb l'Estat. El Departament de Drets Socials no ha volgut xifrar el nombre de menors que podrien venir a Catalunya, però sí que han remarcat que el sistema d'acollida és fort i està preparat.
2: És una notícia que avui ha tornat a agafar volada, que ha tornat a estar de màxima actualitat, però ho explicava ara fa una estona el Ferran, ja fa temps que cueja i per tant el que farem a la bruixola d'estiu és, com és habitual, disseccionar-la. Retrocedirem en el temps i entendrem el context d'aquesta notícia que els expliquem avui. Per tant, ja ho saben, moment d'acordar-se la bata de laboratori i posem la següent notícia sota el microscopi. I hem de retrocedir, ho dèiem, Ferran, fins a principis del 2025.
1: En el marc de les negociacions entre el PSOE i Junts per Catalunya, després de la investidura de Pedro Sánchez, els dos partits van arribar a un acord perquè Catalunya pogués assumir competències que actualment són de l'Estat en matèria d'immigració. L'acord es va concretar en una proposició de llei orgànica que es va registrar al Congrés dels Diputats al març del 2025.
2: La idea era que la Generalitat pogués tenir molta més capacitat de decisió sobre la política migratòria, per exemple, gestionar determinades autoritzacions de residència i estades de llarga durada, expedir documentació per a estrangers i assumir competències relacionades amb les devolucions, les expulsions, els centres d'internament d'estrangers i les sancions.
1: També es plantejava donar als Mossos d'Esquadra més funcions en ports i aeroports i també en la lluita contra el tràfic de persones. Per Junts, el motiu és clar. Si Catalunya és qui gestiona bona part de les conseqüències de la immigració, doncs ha de poder també decidir sobre aquesta política.
2: Però la proposta va topar amb un problema important. Al setembre del 2025 va arribar al Congrés i no va superar ni tan sols el primer tràmit. PP i Vox s'hi van oposar perquè rebutgen la transferència d'aquestes competències, però també hi va votar en contra Podemos, com diem, per un motiu completament diferent.
1: Així és, Podemos considerava que el text tenia un enfocament massa restrictiu i vinculaven el seu preàmbul amb un model racista perquè es vinculava, segons els morats, la immigració amb la convivència i la cohesió social. Per tant, el problema no era només qui gestionaria aquestes competències, sinó també quin model aplicaria Catalunya amb aquestes competències.
2: En aquesta direcció també va reaccionar Esquerra Republicana. Els republicans no comparteixen el model migratori i de gestió que proposa Junts, però alhora defensen el fet d'aconseguir les màximes competències per Catalunya.
1: I en aquest context, més d'un any després, tornem al mateix punt de partida. Junts torna a registrar la llei, en aquest cas en solitari, eliminant aquest preàmbul que havia provocat el vot contrari de Podemos.
2: Tot i això, el contingut és pràcticament el mateix, per això Podemos manté que no és suficient. El problema és, segons la formació Lila, que l'enfocament del text, el model i la voluntat que se li dona és racista. Seguirem pendents de com evoluciona aquesta notícia que avui hem disseccionat a la brúixola d'estiu. Passen 13 minuts de les 7 de la tarda. Ahir ja us dèiem que la situació era molt delicada i avui hem de lamentar la pitjor conseqüència dels aiguats del cap de setmana. Finalment, la mare i la filla, que van resultar ferides de gravetat a Roda de Barà, han perdut la vida. Totes dues van quedar atrapades sota un mur que va cedir a la zona del port de la localitat.
1: En el moment de la tempesta, mare i filla dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercat del port esportiu del municipi. El temporal va fer caure el mur que separava el carrer d'una finca privada i els va caure a sobre. Des de aleshores, estaven ingressades a l'Hospital Joan de Tarragona i han mort aquesta passada nit, segons ha informat el Departament de Salut. L'avi de la família només ha resultat ferit lleu. L'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol oficial, durant els quals les banderes onejaran a mig pal i han convocat també un minut de silenci per aquesta tarda a les 7. En aquest moment s'està produint. En un missatge a les xarxes socials, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat també la notícia i ha traslladat el seu condol i suport als familiars i amics de les víctimes.
2: I nosaltres des d'Onda Cero Catalunya fem el mateix que el president i traslladem el nostre condol als familiars i amics que deuen estar passant per un moment molt complicat. Doncs arran d'aquestes tempestes i aquests aiguats, l'alcalde del Vendrell ja ha mogut fitxa per poder fer front a futures inundacions. Avui ha anunciat la construcció d'un dipòsit de pluvials a Coma-ruga.
1: Kenneth Martínez, l'alcalde del Vendrell, ha anunciat la construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 3.500 metres cúbics de capacitat sota el parc dels Enamorats a l'avinguda Brisamar de Coma-ruga per fer front a les inundacions.

0: com que vam viure del passat cap de setmana, s'aposta per la millora i ampliació de la xarxa de pluvials i sistemes de drenatge actuals de la zona baixa de Coma-ruga per fer front a possibles situacions límit.
1: D'altra banda, tenim bones notícies en relació a l'incendi de Collserola que ens va tenir ahir a la tarda pendents. Aquest ha quedat estabilitzat a primera hora d'aquest matí. Les 35 persones que havien estat desallotjades ahir a la tarda han pogut passar la nit a casa seva i també s'ha aixecat el confinament dels barris barcelonins de Torre Baró i Ciutat Meridiana en el districte de Nou Barris, que afectaven 15.000 veïns. Ara els agents rurals i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir l'origen del foc. Més coses que han passat avui en aquest dimecres. Un informe de la UGT indica que els ingressos dels empresaris han augmentat el triple que els ingressos dels assalariats en l'últim lustre. Ens ho explica el Pere Parés. Bona tarda.
2: Bona tarda. L'estudi del sindicat es fixa en dades de l'Institut Nacional d'Estadística que van del 2021 al 2025. El document detalla que els ingressos reals de l'empresariat han augmentat un 17% en aquest període, mentre que en el cas dels treballadors ho han fet un 5%. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, diu que s'està arribant a un límit.
3: I l'augment dels beneficis no s'estan repercutint amb les persones, no? Aquesta prosperitat compartida en alguns àmbits sí que s'ha vist i en d'altres àmbits no s'ha vist, no? I estem començant a arribar a un límit.
2: Des del sindicat també destaquen que mentre que el 2021 la diferència entre els ingressos nets dels empresaris i els assalariats era de 7.000 euros, el 2025 la xifra ja s'enfilava fins als 12.000 euros. Es tracta d'un increment del 70%.
1: I amb tu, Pere, també repassem una de les notícies econòmiques que ens deixa el dia. Catalunya ha superat les 8.000 hipoteques sobre habitatges signades en un mes de juny per primer cop des del 2010.
2: En concret, el juny es van registrar més de 8.000 operacions, un 14% més que en el mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. És, per tant, la xifra més elevada en un mes de juny des de fa 16 anys, quan se'n van registrar prop de 8.400. Des d'aleshores, el nombre d'hipoteques havia quedat sempre per sota de les 8.000 en aquest moment de l'any. L'import mitjà de préstecs també ha augmentat i se situa en 195.000 euros, un 6% més que fa un any. En conjunt, el capital prestat per aquestes operacions sobrepassa els 1.500 milions d'euros, un 20% més interanual.
1: Gràcies, Pere Parés. I ara, moment de l'entrevista del dia, que avui la dediquem al que us explicàvem al principi del programa, el conveni de col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. Ja fa temps que parlem de la percepció de seguretat a la ciutat de Barcelona. Bàsicament ho fem perquè la ciutadania ha situat en diverses ocasions la inseguretat com una de les seves principals preocupacions, pràcticament empatada amb l'habitatge. Per fer front a aquesta inseguretat i especialment a determinades formes de delinqüència i violència que han generat preocupació en els últims anys, la feina dels cossos policials és clau, tant per combatre-la com també per prevenir-la. A Barcelona hi ha dos cossos policials amb competències a la ciutat que coneixen de sobres, la Guàrdia Urbana, la policia local, i els Mossos d'Esquadra, la policia de Catalunya. I perquè els recursos siguin eficients i la resposta policial sigui la millor possible, és imprescindible una bona coordinació entre tots dos cossos, Ferran.
0: Una col·laboració exacta que es formalitza a través d'un conveni signat entre els dos cossos i que està vigent des del 2005, un conveni que serveix, entre d'altres coses, per determinar qui actua en cada tipus de situació, qui lidera una intervenció, com es comparteix la informació o bé qui investiga determinats delictes. És un text clau per a la coordinació policial i que des de fa molt de temps molts consideren que necessita una actualització per adaptar-se a la realitat actual.
1: Mm-hmm. De fet, després de 26 anys, el nou conveni es va aprovar el mes passat, al ple de l'Ajuntament, però encara falta la signatura definitiva que n'oficialitzi l'entrada en vigor. A la brúixola, avui volem conèixer la importància d'aquest acord i què suposa disposar-ne d'un de nou. Saludem, d'una banda, la Imma Viudes, mossa d'Esquadra i portaveu del sindicat SAPFEPOL. Bona tarda, Imma.
4: Hola, bona tarda.
1: I a l'altre costat del fil telefònic també saludem el Dani Bernalte, guàrdia urbà i portaveu del sindicat SIPFEPOL. Dani, què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Hola, bona tarda.
1: Ara ho dèiem, el conveni vigent és del 2005, de quan els Mossos es van desplegar a Barcelona. 20 anys després, més de fet, 26, la ciutat i la delinqüència han canviat molt. Fins a quin punt era necessari actualitzar-lo?
4: Doncs, si contesto jo,
1: I tant.
4: Com apuntàveu ja vosaltres,

0: el conveni vigent es remunta a l'any 2005 i les formes de violència han canviat, no? Han passat més de 20 anys i a la ciutat doncs, la criminalitat, les formes d'investigació, les demandes ciutadanes i els escenaris, no? En l'àmbit de les noves tipologies delictives o com s'han anat adaptant, doncs, han canviat radicalment. Per tant, cal una actualització d'aquest conveni i el que s'espera, sobretot, és que això millori el model de seguretat pública i, per tant, qui primer sortirà beneficiat d'aquesta actualització és la pròpia ciutadania, com no pot ser d'una altra manera.
1: Dani, i també t'ho pregunto després a tu, Imma, no sé fins quin punt heu estat vinculats amb aquestes negociacions, però clar, sorprèn des de fora que el nou text ja ha passat pel ple de l'Ajuntament, ho va fer el juliol, i també per la Comissió Bilateral entre Generalitat i Consistori, però encara no està signat. Per què creuen que s'està allargant tant?
2: Sí, i bueno, cal remarcar també que ha sigut perdó, Imma?
0: Sí, sí, Dani. Sí,
2: ha sigut aprovat aquest text pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i també per la Fiscalia, o sigui, a part d'aprovada pel ple municipal, com ja heu indicat. Però nosaltres no hem tingut cap informació del contingut d'aquest conveni. I com bé diu la Imma, la situació demogràfica delinqüencial de la nostra ciutat ha canviat molt en els últims 5 anys, imagina-se en els últims 20. Per tant, això el que ha de provocar és que hi hagi una coordinació real entre els dos cossos i que no es tracta d'una baralla entre competències, sinó que la Guàrdia Urbana està preparada perquè li atribueixin legalment les competències que creguin en aquest nou conveni. I això és per donar una resposta íntegra quan una persona acudeix a una comissaria de Guàrdia Urbana, per exemple, en episodis de violència masclista, que ja bastant els costa de donar el pas d'anar a la comissaria com per sobre. Quan vagin a la comissaria, per exemple, de Guàrdia Urbana, aquesta persona se la derivi al cos de Mossos d'Esquadra per tornar a repetir una altra vegada aquests episodis tan traumàtics.
1: Encara s'ha més complicat el procés. Interessant això que apunta el Dani. Imma, una cosa. Deia el Dani que en aquest sentit esteu una mica com nosaltres. No sabeu ben bé en quin punt estan les negociacions. Vosaltres heu format part del procés, encara que siguin estadis previs, per conèixer què necessita des de dins el cos per funcionar millor en col·laboració amb l'altre.
0: Doncs no, el que se'ns ha traslladat és molt poca cosa i no hem vist el contingut tampoc. El que sí sabem i tenim molt clar, és que ha d'haver una assignació clara de funcions i una coordinació real, no? O sigui, no es tracta, com s'ha pogut apuntar, de treure competències a un cos per donar-les a un altre. Com bé apuntava ja el company, en Dani, aquí es tracta de que col·laborem coordinadament, no?, i Guàrdia Urbana en aquest sentit està molt preparada per assumir moltes de les funcions que ja està assumint, i el que es tracta és una mica d'ampliar, no?, a través de més recursos, més formació per les dues parts i més especialització aquestes competències. No es tracta de treure competències, sinó de fer més eficient el sistema de seguretat, no? I, per tant, tot això haurà d'anar acompanyat d'un canvi normatiu, també. Jo crec que el que queda per materialitzar és saber exactament què és el que assumirà cadascun dels cossos, no? I no serà qüestió de que els Mossos perdin competències, sinó que Guàrdia Urbana sumarà, en aquest sentit, sumarà professionals per poder acompanyar també els Mossos d'Esquadra amb tota la capacitat operativa que podem treballar coordinadament. Mm-hmm.
1: Dani, parlant del ciutadà, del punt de vista del ciutadà, parlaves que el conveni facilitaria el procés de denúncia d'un cas de violències masclistes. Si demà s'activés aquest conveni, què es notaria per part d'un barceloní o barcelonina? Quin exemple concret podries posar-nos, a part d'aquest que ja esmentaves abans?
2: Doncs miri, seria un canvi radical en el servei que podria donar la Guàrdia Urbana, com per exemple més capacitat de resposta a les comissaries de Guàrdia Urbana, que podríem rebre qualsevol denúncia. Seria més accessible perquè estaríem més preparats per poder respondre íntegrament a aquestes demandes del ciutadà. Més capacitat d'investigació a l'hora d'investigar delictes lleus o menys greus. També milloraria l'atenció a les víctimes, com és el servei d'atenció a la víctima de violència masclista, com he indicat abans, i violència de gènere. Evitaríem menys duplicitat de feina entre el cos de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, perquè quan es deriva el cas actualment a Mossos d'Esquadra ha d'iniciar també unes diligències i investigar el que ha succeït i el que s'ha nombrat a la Guàrdia Urbana. Per tant, es duplica la feina. En aquest cas, evitaríem que es dupliqués la feina.

0: Una descàrrega de treball per Mossos d'Esquadra no es tracta, com ha dit la companya Imma, de veure qui té més competències, sinó d'alliberar la feina al cos de Mossos d'Esquadra, perquè actualment està a punt de col·lapsar, i Guàrdia Urbana té un dimensionament prou suficient com per fer-se càrrec de més competències que li siguin atribuïdes, i sobretot actualitzar el model, no? Que, com hem indicat, des del 2005, per tant, ja ens tocaria, no?, donar la importància que des del 2003 a Catalunya se'ns va donar, que és el Servei Públic de Catalunya en matèria de seguretat, correspon a Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra i policies locals. Per tant, ja toca que també les policies locals puguem donar un servei que la ciutadania es mereix en aquest sentit.
1: De la poca documentació
2: així
1: que...
2: Així és.
1: Digues, Imma, perdona.
2: No, que com a punt... Totalment d'acord amb el que ha dit el Dani. El que volia dir també és que el fet de que, per exemple, si Guàrdia Urbana, com s'apunta, no?, que assumirà més funcions en l'àmbit d'investigació... No? De delictes lleus i menys greus, si assumeix totes aquestes funcions per les quals ja està plenament capacitat, doncs els Mossos també podran concentrar recursos en altres qüestions, no?, que ara necessiten d'una certa complexitat, no?, en l'àmbit de la investigació, de l'anàlisi, de la intel·ligència policial, qüestions, no?, que ens trobem amb l'escenari d'avui dia, que, com dèiem, no és el mateix de fa 20 anys, i, per tant, el fet que Guàrdia Urbana en aquest sentit pugui assumir, doncs, aquestes competències, tingui capacitat operativa suficient, l'únic que farà és sumar en aquest sentit.
1: Mm-hmm. O sigui, ho veieu realment enmig d'aquesta situació de percepció d'inseguretat que els últims cops que se li ha preguntat a la població, doncs, ha aparegut com una de les preocupacions que més creix. El conveni l'hem d'entendre com una eina realment transformadora i no només com una actualització administrativa que arriba, això sí, una mica tard.
0: Bueno, sí, ja està clar que és que
1: Dani, comencem amb tu.
2: Sí.
0: Sí, la percepció, com dius, d'inseguretat, no només és percepció, sinó que està també contrastada amb els fets delictius que estan ocorrent a la ciutat. De fet, el balanç estadístic delinqüencial, ja les dades que diu, són totes negatives en quant a assassinats, homicidis, tràfic de drogues, etc. La coordinació entre cossos policials es fa més necessària que mai. Perquè no et diria només amb Guàrdia Urbana, policies locals i Mossos d'Esquadra, sinó també Policia Nacional i Guàrdia Civil, per afrontar aquest tipus de delinqüència que s'està instaurant a Catalunya, que de fet ja està instaurada, i el que hem de fer és donar resposta, però també en matèria de prevenció, només com a policia reactiva, no? I això, per això es fa vital la coordinació entre cossos policials.
1: Mm-hmm. Imma, volies afegir alguna cosa?
2: No és així, però que a més hem de parlar també de que hem de millorar, doncs, tota la informació que compartim, els sistemes de comunicació, les bases de dades, tot això és cabdal, no? Perquè si dues policies, o fins i tot amb la resta, com deies, Dani, no?, Policia Nacional, Guàrdia Civil, si intervenim sobre el mateix territori, no?, però no disposem d'una informació suficientment integrada, suficientment comunicada, no?, doncs perdem capacitat de resposta. Per tant, en aquest sentit també haurem de filar prim, no?, i posar fil a l'agulla.
1: Mm-hmm. Us ho pregunto als dos per acabar molt breument, perquè fa anys, de fet, que parlem d'inseguretat a la ciutat, i sovint, a part d'aquest repartiment de competències, sobretot que quedi molt clar i que hi hagi, doncs, un guany de competències, en aquest cas, en la Guàrdia Urbana, també es parla molt del nombre de policies. És així el principal problema que veieu vosaltres des de dins de dos cossos diferents? És realment un nombre d'agents, o hi ha altres mancances que potser doncs no transcendeixen tant com aquesta que comento, Dani?
0: En el cas de Guàrdia Urbana tenim una plantilla de 3.500 efectius. Si es donen més competències que s'atribueixin amb el nou conveni, evidentment s'hauria de dimensionar la Guàrdia Urbana a les noves competències, que això no ho podríem valorar avui mateix, però per el servei al ciutadà que estem donant tenim prous efectius suficients per afrontar la situació que tenim a la ciutat. Evidentment, amb més competències s'hauria de veure quin és el nombre d'efectius que calen, però avui en dia no és el principal problema que tenim a Guàrdia Urbana, el nombre d'efectius.
1: Mm-hmm. Imma, fes-m'ho breu.
2: Molt breu. No només hem de dotar el carrer de patrulles, que és important, les unitats de seguretat ciutadana, per millorar la percepció de seguretat, sinó que després tinguem agents a les unitats especialitzades, o sigui, dimensionar les unitats que estan darrere de la investigació dels delictes, doncs per poder fer efectives totes les demandes que necessitem en l'àmbit de seguretat.
1: Uh-huh. Interessant aquestes dues visions de dos membres de cossos també diferents, que conviuen, que treballen plegats i que, amb aquest conveni que sembla que més d'hora que tard, tant de bo s'acabi signant, doncs encara...

0: ho podran fer amb major coordinació i eficàcia. Sentíem a la Imma Viudes, mossa d'esquadra i portaveu del sindicat SAPFEPOL, i el Dani Bernalte, guàrdia urbà i portaveu del sindicat SIPFEPOL. Us agraïm molt que ens hagueu atès aquí a la Bruixola d'Estiu. Gràcies.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Ara seguim a la Bruixola d'Estiu. Abans, deixeu-me puntualitzar i disculpar-me amb tots vostès, perquè en algun cas he parlat que hi havia 26 anys de diferència entre quan es va aprovar aquest conveni i el que som ara, el 26, i no, som 21. 2005 es va aprovar i ara estem al 26, per tant, som 21 anys amb aquest conveni vigent. Feta la rectificació, passem als esports, però abans passem una mica per la publicitat. Tareu una falqueta i tornem.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
0: I avui, a 9:15, no tindrem la brúixola del Ràdio Estadio Catalunya perquè juguen hi ha partit de Lliga, la Reial Societat amb el Reial Madrid, de jornada 1. I, per tant, aquí tenim a l'estudi avui és el José Agustín Gómez perquè ens repassi tota l'actualitat. Com estàs, José? Bona tarda.
3: Bona tarda, que no és poca.
0: No és poca, eh? Avui, d'aquests dies que són carregats, eh? Que tens molta feina.
3: Sí, perquè tenim el partit que recupera aquesta nit el Reial Madrid a partir de les 9 al Bernabéu, primera jornada, recordem. Els equips que tenien jugadors al tercer i quart joc i a la final del Mundial no van jugar la primera jornada. Reial Madrid juga avui contra la Reial Societat a les 9 i demà al Camp Nou jugarà el Barça contra l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I ja està, demà sí que s'acaba la jornada 1, eh? Ja per fi.
3: Sí. I ja tornarem a la jornada 3, que començarà
0: cronològic,
3: a partir de divendres.
0: Com
3: ja
0: ens
3: serà
0: agrada.
3: Tot cronològic, però res, el dia 20 s'aturarà la Lliga.
0: Ja?
3: I tindrem, sí, perquè tenim aquest any s'ajunten les aturades dels mesos de setembre i octubre i seran 3 setmanes sense futbol a la Lliga.
0: Mare de Déu.
3: Primera divisió, segona sí.
0: Mira.
3: Els equips de segona que tenen internacionals
4: ho pagaran car.
3: Ho pagaran.
0: Què més tenim avui, José?
3: Joan Laporta, que ha parlat. Missatges clars del president barcelonista. Primer, sobre el cas Julián Álvarez.
5: Sí, que mantenemos la oferta y que nos gustaría que nos lo vendieran a nosotros, no a otro club, ¿no? De ahí hicimos pues unas gestiones a través de personas de nuestra confianza que también tienen relación con los dirigentes del Atlético de Madrid y bueno, nos confirmaban que no vendían, pero después seguíamos teniendo la información de que bueno, había gestiones. Dicho eso, nosotros no nos hemos movido más que para decir que la propuesta del Barça, la oferta del Barça está vigente para el caso de que quieran vender. Es Vox Populi, parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto nosotros pues mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador.
3: L'Atlético de Madrid està filtrant 0% d'opcions que el Barça es faci amb els serveis del Julián García. Es negocia amb l'Arsenal, però en principi el jugador no vol tornar a Anglaterra.
0: Només vol al Barça.
3: Només vol al Barça.
0: Imatges molt dures, les que hem vist aquest cap de setmana. El jugador cap cot, marxant.
3: I avui no ha entrenat.
0: Avui no ha entrenat.
3: Estava indisposat i no ha pogut exercitar-se amb els companys.
0: Veurem com acaba aquest col·laborat.
3: Veurem. Laporta també ha deixat clar que demà no hi haurà homenatge als campions del món.
5: No, hem decidit des de la Junta Directiva, que tinc l'honor de presidir, que aquest acte no es farà. Aquest acte que volíem fer de reconeixement en els jugadors del Barça que van guanyar el Mundial i que ens havia proposat la Federació Espanyola, perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat i per tant doncs, no el farem. Ho hem posat en comunicació de la Federació Espanyola i ho han entès perfectament i l'acte doncs, no es farà perquè entenem doncs, que el futbol ha de servir per unir i no per generar doncs, certs enfrontaments que jo crec que no convenen a ningú.
3: D'on ve tot això? De l'incident que va produir-se a l'entrada del Martínez Valero, on va jugar el Barça diumenge, contra l'Elx, on un aficionat del Futbol Club Barcelona, que portava una estelada, va ser colpejat per la Policia Nacional. I el Barça ha decidit que demà no hi haurà homenatge als campions del món com estava previst. En canvi, sí que hi haurà un homenatge a l'estelada.
5: Bé, el que succeirà

0: Ja és que el proper dijous al vespre en el partit contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. L'estelada, com bé sabeu, representa la forma de pensar de molts culers i catalans. De fet, jo diria que Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. Està recollit a la Constitució espanyola. I l'estelada, en aquest sentit, doncs, està en el marc de la llibertat d'expressió. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
1: Per tant, ja sabem el que succeirà demà. Els prolegòmens del partit entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao. Un partit on Gavi no hi serà. Encara li resten alguns dies per acabar de recuperar-se del cop que va rebre al genoll al cap de setmana contra l'Elx. Sí que hi serà Rodri i té moltes opcions, segons ha avançat avui el Hansi Flick, de tenir minuts. El partit de demà, sens dubte, fins ara, el fitxatge més mediàtic del Futbol Club Barcelona. Això pel que fa al partit. Mercato. Héctor Ford se'n va a la Real Societat, que pagarà entre 8 i 10 milions al Futbol Club Barcelona pel 50%.
2: Si el venen, 50% és del Barça.
1: 50% és del Barça. Ha parlat Hansi Flick de Julián Álvarez. Julián o nada?
3: So for me it's like that.
4: Veure,
3: I don't want to speak about.
4: Jo no vull parlar del Julián.
3: Totally confident.
4: Jo tinc tota la meva confiança amb l'equip, amb la qualitat que tenim ara, i clar, haurem de gestionar algunes coses. Potser haurem de trobar solucions per algunes situacions en alguns partits, però la qualitat que tenim és enorme i és el que hem d'utilitzar. Per mi el club està fent una feina fantàstica, el Deco també, perquè estem pensant en el futur també, en el que és millor, potser no per ara només, sinó també pels propers 3, 4 o 5 anys.
1: Per cert, no hem fet porra. Julián vindrà o no vindrà? Ho deixem perquè és molt complicat.
2: No, jo diré que no, ràpid.
1: Parlem ara del Real Club Deportiu Espanyol, que juga contra el rival d'aquesta nit, el Real Madrid, en aquest cas la Real Societat, el proper dissabte a les 7 de la tarda a Anoeta. Avui ha parlat Urco González, que és un exjugador de la Real Societat, actualment al Real Club Deportivo Español, comentant aquest inici de Lliga on ja ha sumat 3 punts.
5: Son las ideas que nos propone el míster y bueno, luego al final tenemos que llevarlo a cabo y bueno, sí que es verdad que estos dos partidos nos han ido bien, ¿no? Porque bueno, es verdad que lástima el otro día que perdimos, pero creo que hicimos un partido completo y bueno, esta es la línea a seguir.
1: Demà més, ja des del Camp Nou.
2: Sí, demà juga el Barça, per tant tampoc hi ha Ràdio Estadio Catalunya i seràs allà, José, i ens ho podràs explicar de primera línia.
1: Segur.
2: Perfecte. Gràcies, José, bona tarda.
1: Fins demà.
6: ¿Qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
2: Moment de repassar l'actualitat cultural a la brúixola d'estiu i cap sorpresa, no canvia la persona que ens ho porta dia rere dia, l'Eudald Sanz. Com estàs? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: I avui comencem parlant de cultura popular perquè l'Aquelarre de Cervera escalfa motors aquesta setmana amb tallers per preparar la seva versió infantil, la Carrelet.
8: Un centenar d'infants participen als tallers previs a la Carrelet. L'objectiu és que els infants aprenguin sobre la festa. Els més petits elaboren disfresses i capgrossos que lluiran a la cercavila de dissabte i els més grans practiquen percussió o aprenen a caminar amb xancles. La Bruna, una de les nenes participants, explica què fan els tallers.
9: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem perquè surti més divertit i doncs també estem fent aranyes. I doncs, a mi el que m'agrada més de l'Aquelarre és que fem moltes manualitats i m'encanta.
8: La Carrelet obrirà els actes de dissabte, el dia central de la celebració, i precedirà la Carrelet de les 11, que començarà amb la cremada de la universitat. L'organització calcula que participaran unes 300 persones en la Carrelet d'enguany.
2: Cada cop més festes populars tenen la versió infantil, que trobo que és una decisió molt encertada, i més perquè algunes intervé foc i altres elements una mica més perillosos pels nanos, i que tingui la seva versió, que conservi l'essència tradicional de la festa, però adaptada a aquestes edats més petites. Trobo que és un encert i cada

0: Gop és més popular.
1: I és genial perquè tens planter per la festa de grans quan aquests es fan.
0: Exacte,
1: grans.
0: És la cantera, no?, que s'està formant per després, quan els altres pengin les botes, seguint el símil futbolístic, doncs ells...

0: La Caputxeta Vermella, Gent la mongetera màgica i Rapunzel, en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 1990 i a Broadway el 2008. Una proposta que també va interpretar de Goll de Goma a Barcelona, que es tracta d'un espectacle amb músics en directe i escenografia innovadora i un clima que fa qüestionar com les històries de sempre poden explicar-se d'una manera diferent.
1: I més música, mestre. Un clàssic de la plana cultural de la brúixola d'estiu, la Schubertíada de la canònica de Santa Maria de Vilabertran, que aquesta tarda sonarà música de Tchaikovsky i Erwin Schulhoff.
0: Sis músics interpretaran l'opus 70 del compositor rus, titulat Souvenir de Florans, i el sextet del compositor alemany. Els intèrprets són Bernat Prat i Mireia Florea al violí, Noemi Funes i Maria Rallo a la viola, i Blai Bosser i Oriol Prat al violoncel. El concert trasllada l'espectador a l'Europa romàntica i modernista de principis del segle passat, amb aquest repertori multiinstrumental i bastant robust. I és bastant curiós, Joan, perquè el sextet de Erwin Schulhoff era una obra que prometia molt quan es va estrenar a principis del segle passat. Però els nazis la van prohibir perquè deien que la música no era adequada i per això també té bastant de renom aquesta obra i està bé que es toqui.
1: I té un punt reivindicatiu, diguéssim, que es faci en l'actualitat. Molt interessant el que ens expliques, Eudald. Això és un pla, diguéssim, per avui mateix, però ara parlem del que ha de venir, parlem del futur i comencem en plana teatral.
2: Es viernes y son casi las 7 de la tarde. En un rato los
0: doncs
2: hermanos...
0: Sí, perquè s'acaba l'estiu i això ho sap tothom. I de cara al setembre, doncs, podem dir que el cineasta i guionista Cesc Gay porta al Teatre Condal de Barcelona la comèdia familiar 53 Domingos. L'obra explora les dinàmiques entre germans, els secrets amagats i els ressentiments que emergeixen quan la família reuneix. Fa una reflexió sobre l'edat, la responsabilitat i els vincles que uneixen o destrossen els seus integrants. En això el director diu que els guionistes doncs tendeixen a buscar una mica el conflicte.
3: Els escriptors, els guionistes, el que fem és buscar liu, buscar conflicte. El conflicte està amb la gent que tens a prop, i la gent que tens a prop doncs és la teva parella, o la feina, o és la família. No? I la família és un lloc on s'ajunta el pitjor i el millor, on les coses venen de molt lluny, i entre els germans, sobretot, que és amb el que es basa els 53 diumenges,
1: I qui personifica aquests lius dels que parla Cesc Gay? Quin repartiment té l'obra?
0: Doncs comptarà amb els actors i actrius Julián López, Pepa Charro, Xavi Míria i Candela Serrat. La proposta torna a la capital catalana, aquesta vegada en castellà, i es podrà veure del 9 al 27 de setembre.
1: Ara rumiava perquè 53 Domingos em sona moltíssim aquest títol.
0: Sí, perquè aquesta obra té una versió en català i una versió en pel·lícula que es pot veure a Netflix. Tot i això, Cesc Gay explica que la història no és la mateixa a la tele que al teatre.
3: No té res a veure el fet de veure un actor en viu treballant, no? Que és el que té el teatre, és el que té això. Aquesta obra està pensada pel teatre, jo penso que és més interessant com a producte teatral que igual que com a pel·lícula. Jo estic content de com va anar el de Netflix i la rebuda que hi ha hagut. No?
1: Mira, inclús millor, que la pel·lícula. Vull dir que amb una obra seva, diguéssim, però anterior, diu que en aquest cas es supera amb l'adaptació teatral, que és molt difícil, quan un format triomfa, diguéssim, a la gran o petita pantalla, perquè ara ja amb Netflix hem de parlar de petita pantalla, després que també tingui un encaix en un llenguatge cultural tan diferent com és el teatre, i en aquest cas amb 53 diumenges, he fet la traducció al català, no, 53 domingos, doncs la tenim, s'haurà d'anar al teatre del 9 al 27 de setembre al Condal, oi?
0: Exacte.
1: Vinga, i acabem posant-nos místics, perquè ara farem il·lusionisme i parlarem de màgia.
0: Ara parlaré de màgia i també de l'espai.
1: Barreja de músiques, diguéssim, per gent de generacions diferents, amb referents totalment diferents, i una mescla, diguéssim, una mica estranya. Ens hauràs d'explicar millor per què l'has triada.
0: Sí, segueix una mica amb la tendència de posar sintonies estranyes. Però això ho faig amb una raó. Perquè Antonio Díaz, o sigui el Mapgo Pop, ha visitat el Johnson Space Center de la NASA a Houston Ahir parlàveu amb una persona de Houston.
1: Mm, correcte.
0: Mentre treballava en un nou espectacle. És a dir, ha anat a inspirar-se al Johnson Space Center de la NASA. Alguns enginyers de la NASA

0: han rebut a Díaz i li han desplegat una pancarta de benvinguda.
1: Et vull preguntar què se sap d'aquest espectacle que està preparant el Mago Pop i si hi ha alguna vinculació amb aquesta visita a la NASA, que entenc que sí, eh?
0: Doncs no se sap gaire cosa. Sabem que serà una gira mundial d'estadis i la vinculació que tenim és que hi haurà una il·lusió relacionada amb l'espai i la tecnologia, que diu que li apassiona. Però això és tot el que sabem.
1: Molt interessant, i a més aquests mags, diguéssim, que tenen tant de ressò, sempre l'han de fer més grossa, sempre han de mirar més cap amunt, i en aquest cas ha arribat fins la NASA, i si aconsegueix vincular-ho d'alguna manera amb el seu espectacle...
0: I que quedi bé.
1: Sí, exacte. No sé què li quedarà, perquè ja no pot anar més enllà de l'univers, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt interessant. S'haurà de seguir de ben a prop al Mago Pop i la resta de protagonistes que avui han caracteritzat aquesta plana cultural, que l'hem fet amb l'Eudald Sant. Eudald, gràcies, bona tarda, i demà tornem més.
0: Fins demà.
2: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Quan falten 13 minutets per arribar a les 8 del vespre, és torn del Diego Fernández. Com estàs, Diego? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I per tant, és torn de viatjar per la història. Ahir coneixíem la història de la creació d'una de les joguines més icòniques dels últims temps, que és el cub de Rubik. Avui entenc que toca parlar d'una persona.
4: Sí, avui toca parlar d'una persona, en concret d'una periodista italiana que marcaria la disciplina durant el segle XX i que va ser la primera corresponsal de guerra del seu país. Parlarem de la Oriana Fallaci, o només la Fallaci. Així que, si et sembla bé, posem a la màquina del temps i l'anem a conèixer.
1: Anem-hi! Fins on viatgem avui?
4: Doncs som el 29 de juny del 1929 a la ciutat de Florència. Aquest dia neix la nostra protagonista, la seva mare era ama de casa i el seu pare era un paleta amb una gran consciència de classe i contrari al feixisme que governava a Itàlia.
1: Sí, complicada època, per néixer. Com l'afectaria a la Fallaci això de créixer en un règim feixista?
4: Doncs la van educar en defensa absoluta de la llibertat i el rebuig total al feixisme. I fixa't si s'ho va prendre seriosament, que amb només 13 anys ja s'havia implicat a fons en aquesta lluita antifeixista i feia de missatgera per als partisans.
1: 13 anys, Déu-n'hi-do. Però com s'ho feia una nena per fer això sense que l'agafessin?
4: Doncs mira, creuava el riu Arno en bicicleta amb la munició i les armes amagades dins una motxilla. Va posar la seva vida en risc des de tan jove que va perdre la por per sempre. Però la realitat és que aquells riscos que va prendre van fer que als 14 anys la Itàlia alliberada del feixisme la condecorés pels seus serveis a la pàtria i li atorguessin una beca d'estudis.
1: Avui has començat intens, eh? A vegades fas una introducció més llarga, però avui, escolta, hem anat al torró directe. I aquí entenc, per l'època que ens parles, que és on es comença a interessar i comença a estudiar periodisme.
4: Doncs mira, en realitat comença la carrera de medicina, però se'n va adonar de seguida que allò no era el seu i es va canviar, ara sí, al periodisme. Va començar escrivint sobre personatges famosos en un diari local, però ella volia escriure sobre coses que considerava més importants.
1: Aspirava més. Escolta, hi ha tants joves que els hi passa això, que comença una carrera i que acaben en una altra diametralment diferent perquè els agrada molt més. I en la seva carrera professional, quan fa el salt a les grans coses que ella aspirava?
4: Doncs, com estava cansada del periodisme que feia a Itàlia, als anys 50 va decidir fer un gir radical i va marxar a Nova York. I tot i que al principi li va tocar fer premsa del cor, que no li agradava gens, va aprofitar l'oportunitat per viatjar per tot el país, retratar la societat nord-americana i entrevistar estrelles de Hollywood. I, de fet, gràcies a això, va acabar publicant el seu primer llibre, que és Els 7 pecats capitals de Hollywood, amb un pròleg del mateix Orson Welles.
1: Carai, referent segur, era per ella.
4: Sí, segur. Però, tot i que a Nova York la van rebre amb els braços oberts, aviat es va mostrar molt crítica amb la societat nord-americana i especialment amb la guerra de Vietnam.
1: Pel que m'has explicat fins ara, ja veig que, a part de periodistes, podria dir que era un activista. Però, seguint amb el que explicaves ara, quan va començar a fer aquests encàrrecs dels temes que ella considerava més importants?
4: Doncs el 1960 es va instal·lar definitivament

0: Efectivament, a Nova York, i allà a poc a poc li van començar a arribar els seus primers grans treballs. El primer va ser una sèrie de cròniques sobre la situació de la dona a l'Orient Mitjà, i d'aquells viatges també va publicar un altre llibre titulat Penélope a la guerra, i de l'Orient Mitjà va anar a l'espai, perquè el següent que faria va ser interessar-se per la carrera espacial.
1: Era força inquieta, t'he de dir. Premsa del cor, Orient Mitjà, i ara a l'espai. És a dir, que va escriure un llibre o articles sobre les missions espacials.
0: Doncs molt més que això, va aconseguir ser l'única periodista del món amb un permís especial per moure's sense restriccions per totes les instal·lacions de la NASA. I allà va descobrir, per cert, que el cervell del projecte Apollo era el Werner von Braun, un dels antics científics estrella de Hitler. I fixa't si la Falaci tenia una relació estreta amb aquesta agència espacial, que el comandant de l'Apollo 11 li va demanar consell, li va demanar que redactés una frase especial per quan el Neil Armstrong es convertís en el primer home en trepitjar la Lluna.
1: Carai, no sé quina edat té en aquest punt de la història, però des de ben jove ja, molt eixerida, ho deies, amb 13
0: molt
1: anys.
0: Molt caràcter.
1: Amb 13 anys ja diguéssim, reivindicava molt els seus ideals i els ideals de la seva família, per tant, un caràcter particular,
0: Sí, mira, el New York Times la va definir com una hipocondríaca, fumadora empedernida, despistada més no poder i tan directa que a la porta de casa tenia un cartell que deia directament "Go away", és a dir, "Ves-te'n d'aquí". Però aquesta barreja de temeritat i falta de por va ser el que va convertir-la en una de les millors corresponsals de guerra. Va cobrir conflictes al Vietnam, a l'Índia, al Pakistan, a l'Orient Mitjà, i fins i tot la van ferir d'un tret durant una massacre al Mèxic el 1968.
1: Estava a primera línia de tot, pràcticament. Està clar que si algú havia de ser la primera dona italiana en ser corresponsal de guerra, havia de ser ella.
0: Doncs sí, a part de per les seves cròniques de guerra, també destacava per les seves entrevistes. La llista és infinita. Mahatma Gandhi, Martin Scorsese, Frank Sinatra, Arafat, Henry Kissinger, Golda Meir... Però la seva entrevista més famosa i polèmica, probablement, va ser la que va fer-li a l'ayatollah Khomeini a l'Iran, just després de la revolució del 79. De fet, l'islamisme va ser un dels seus grans temes i també va tenir una actuació important després dels atemptats de l'11 de setembre, als que va dedicar diversos articles.
1: I malauradament totes les històries acaben, i la de la Falaci no és una excepció. Com va acabar la seva vida?
0: Doncs, malauradament, com dius, totes les històries acaben, i sobre la Falaci en tenia raó el New York Times. Era una fumadora empedernida i va contraure un càncer de pulmó que acabaria amb la seva vida. Però abans de morir, tot i segons ella ser catòlica atea, va demanar una audiència privada amb el papa Benet XVI, que se l'acabaria concedint un any abans de morir. Finalment, el 2006 va morir amb 77 anys, i fixa't com era, que fins a l'últim moment deia que el càncer no era per culpa del tabac, sinó pel fum negre dels pous de petroli de Kuwait, cremats per Saddam Hussein, que havia respirat a la guerra de Golf.
1: 77 anys, jove, per morir, però amb una vida plena d'experiències que segur que la van satisfer, i m'agrada molt, aquesta... Bueno, una mica la història que queda darrere d'aquest perfil, de no tenir por, no tema, i seguir, diguéssim, el que t'agrada, i al final... amb talent o sense, però amb ganes ho acabaràs aconseguint. Sí. Història impressionant. Diego, demà més, dijous, i un invent, tu, cara?
0: Efectivament.
1: Perfecte, gràcies, Diego, bona tarda.
0: Demà.
2: Soy Marc Márquez.
3: En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
4: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
1: I deixem la història per viatjar per tot el mapa que ens porta la Irene Martín cada dia. Com estàs, Irene? Bona tarda.
5: Bona tarda, Joan.
1: Què rius? Què estàs rient?
5: Res.
1: Fan gràcia les meves introduccions, eh? A veure, recordem a l'audiència que ahir vam viatjar fins a Sant Xenxo, a la costa gallega. Vam gaudir del pop gallec i de les delícies que ens guarda aquesta localitat de la costa gallega. I avui continuem el nostre recorregut i toca Europa. Ahir ens vas dir que aniríem a Suïssa, però on exactament? Explica'ns.
5: Doncs mira, avui viatjarem fins a Lucerna, una ciutat situada al centre de Suïssa, al costat d'un gran llac i envoltada de muntanyes. És coneguda pels seus ponts històrics, el seu centre antic molt ben conservat i els paisatges que l'envolten.
1: Viatgem cap a Lucerna, doncs.
5: Lucerna conserva una de les muralles medievals més ben conservades de tota Suïssa, que és la muralla de Moser, una construcció

0: que es va aixecar fa més de 600 anys per protegir la ciutat.
1: I encara és allà, eh? Encara es pot visitar sense problema.
0: Doncs sí, una part de la muralla es conserva gairebé com era a l'edat mitjana i també es mantenen 9 torres defensives. Algunes es poden visitar per dins i permeten pujar fins a la part superior on hi ha unes vistes espectaculars sobre tota la ciutat, el llac i les muntanyes que envolten Lucerna. A més, una de les torres conserva un rellotge construït al segle XVI que encara funciona i, curiosament, té el privilegi de tocar els quarts de l'hora un minut abans que la resta de rellotges de la ciutat, una tradició que es manté des de fa molts anys.
1: Similar al que ens explicaves del gran rellotge de Praga, a Lucerna també tenen un similar, sí, a petita escala, perquè el de Praga tinc entès que és molt gran. I ara ens has explicat alguns dels racons que no ens podem perdre. Més, vull més, quins llocs, si anem a Lucerna, no ens podem perdre?
0: Doncs mira, el primer és el pont de la Capella, un pont de fusta cobert construït al segle XVI que travessa el riu Reus. Al seu interior hi ha moltes pintures antigues que expliquen episodis importants de la història de Suïssa i de Lucerna. El segon imprescindible és el Monument del Lleó, una gran escultura excavada directament en una paret de roca. Representa un lleó ferit i recorda els soldats suïssos que van morir durant la Revolució Francesa. I com a lloc menys conegut, recomano el barri de Brunquartier, una zona molt menys visitada pels turistes, on trobarem carrers estrets, petites botigues, cafeteries locals i edificis històrics. Bueno, aquí veurem, doncs mira, la vida quotidiana dels habitants de Lucerna lluny de les zones més turístiques.
1: Ai, aquesta sintonia significa que parem la taula, que ho tenim tot a punt per degustar les delícies que ens porten fins a Lucerna. El seu turisme també, però hi ha molta gent que hi viatja segur pel menjar. Sí. Què podran degustar tota aquesta gent?
0: Doncs mira, la cuina suïssa és coneguda pels seus formatges, com per exemple la fondue, que és una barreja de formatges fosos on es mullen petits trossos de pa, o la raclette, un formatge fos que serveix amb patates i verdures. També és famós un plat tradicional anomenat rosti, que es prepara amb patates ratllades que es fregeixen amb mantega fins a formar una torta cruixent. Aquest plat es pot menjar sol, amb formatge, ceba o acompanyat d'un ou fregit. I si parlem de dolços, no podem oblidar-nos de la xocolata suïssa.
1: És un clàssic, això.
0: Exacte.
1: La suïssa xocolata.
0: Sí, doncs mira, a Lucerna hi ha moltíssimes pastisseries i botigues especialitzades on es poden tastar bombons i xocolates artesanals de gran qualitat.
1: De formatge ets, tu?
0: Sí, m'encanta.
1: Està de formatge.
0: I la xocolata.
1: Demanar-te a fondir i aquestes coses,
0: sí,
1: que a vegades tenen un pot enorme de formatge, que per dos és massa, eh? Vull dir,
0: sí,
1: que s'acaba fent bola, que sí, sí, que hi suques pa, que hi suques carn, però s'acaba fent bola, però a mi també m'agrada molt el formatge. Escolta, ja per acabar, una curiositat ràpida de Lucerna, explica'ns, molt ràpid.
0: Doncs mira, que Lucerna va tenir un paper molt important en el naixement de la Suïssa moderna perquè fa més de 700 anys els territoris que avui formen Suïssa estaven dividits en diferents cantons i la regió de Lucerna va ser una de les primeres a unir-se a la Confederació de Suïssa.
1: Molt interessant, i amb aquest apunt històric posem punt i final a les recomanacions de la Irene de Lucerna. Demà, ràpid, on anem?
0: Doncs mira, demà anem al Japó.
1: Perfecte, bona tarda. Al Japó, demà viatgem lluny, eh?
0: Sí.
1: Adéu, gràcies, Irene.
0: Adéu.
1: I com és habitual amb els viatges de la Irene Martín, arribem a les 8 del vespre i, per tant, arribem a l'hora final d'aquesta bruixola d'estiu. Ara els deixem amb el repàs durant mitja hora de... No, avui hi ha partit, de fet. No sé si ara repassarem durant uns minuts l'actualitat a nivell espanyol, però recordem-ho que hi ha partit entre el Real Madrid i la Real Societat, per tant, la podran seguir per aquí la retransmissió que fan els nostres companys del Ràdio Estadio. Nosaltres tornem demà, demà dia important. Demà hi ha una reunió impulsada per la ministra Cira Rego amb totes les comunitats autònomes per veure com es farà o si es farà, finalment, el repartiment de menors no acompanyats que han arribat a Ceuta. Dia interessant informativament, no se'l perdin. Nosaltres l'analitzarem tot aquí a les 7 de la tarda a la brúixola d'estiu. Vinga, fins demà, bona nit.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
3: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
4: La platja de la Marquesa és una cala petita i concorreguda de Deltebre.
5: Situada al cor del Parc Natural del Delta de l'Ebre, és una de les platges més extenses i verges de Catalunya. Està envoltada de dunes i paisatges que semblen infinits.
4: S'hi accedeix en cotxe per una pista que travessa el Delta. I a l'estiu hi acostuma a haver algun xiringuito o emprendre alguna cosa.
5: Les aigües són tranquil·les i més enllà de la platja, l'entorn convida a descobrir algun dels tresors del Delta.
1: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.

0: Doncs una setmana més tenim moltes ganes de passar una bona estona, d'aprendre molt de què és el que està passant pel món. Potser les altres notícies, no? Les que no són tan conegudes, però que ens generen debat i que ens serveixen per tocar temes interessants en la tertúlia del Dimecraus amb la doctora Marta González Pelany i en David Morales. Vinga!
1: Bravo, bravo, bona matinada a tothom.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. A veure, comencem una mica parlant de moda, perquè sempre s'havia dit, no?, que, per exemple, ara quan arriba l'estiu, no?, ja... Això els homes no ho haurien de fer perquè els peus no són ben bé iguals, els peus dels homes i de les dones, no? I sempre ha quedat elegant, Marta, una sabata d'estiu, una dona, una cosa elegant, però... Hi ha gent, no?, que això passa com tot, com tota la vida, que té els dits, diguem-ne, més afortunats, no?, els dits del peu, o més desafortunats. Això ha passat tota la vida, com tot, no? I estem començant a trobar solucions que em semblen molt interessants. Escoltem i després ho intentem acabar d'explicar. A veure si ens ho expliquen.
2: Si no te gustan los dedos de tus pies o de tus manos, aquí tienes el kit completo de los deditos de silicona. Mira, te los pones y quedan espectacular. ¿Qué te parece?
0: Sí, no, queda espectacular. A veure, entenguem-ho. Són com unes fundes, com si fossin unes fundes, que és de cada dit. O sigui, cada dit té la seva fundeta. I són, anem a dir, estàndard. Aquella ungla ben tallada, aquella forma rodoneta, sense fongs, paral·lels als dits, no? És una autèntica meravella. És com...

0: sé. A mi m'ha fascinat. És una opció interessant de cara a l'estiu. Ara, també et dic...
1: Com qui es posa fundes a les dents.
0: Efectivament.
1: No?
0: Efectivament.
2: Hi ha una cosa.
0: Efectivament.
2: Els peus suen.
0: Això t'ho anava a dir.
1: Ah.
0: De cara a... Això ho estava pensant jo. De cara a l'estiu, allò... És a dir, dins d'aquella cova, dins de la funda, allà es pot crear molta vida. Allà es pot crear molt d'ambient a l'estiu.
2: Clar, molts animalons.
0: Molts animalons. Deixem-ho animalons, que sona molt millor que el que tots puguem imaginar en aquests moments. No només animalons des del punt de vista de... Mira quina vida que hi ha aquí, sinó sobretot... Això pot fer un xup-xup, que a nivell d'olor... Allò també pot ser molt fort,
2: l'olor,
0: eh?
2: L'olor suposo que deu ser, perquè clar... Allò tancat així...
0: Allà fa tancat.
1: Però ha dit... Jo, ara no sé si he sentit bé, que pot ser pels dits dels peus i pels dits de les mans, també.
0: Sí, aquí no ho podeu escoltar, però en la imatge que compartia, que he preferit... és sort que no sigui televisió, que és ràdio, perquè així us estalvio tots els oients. En el kit que es veia... es veien els dits dels peus i els dits de les mans. Les silicones dels dits són més allargadetes. Aniríem fins a la segona part del dit, com si diguéssim, saps? Ara em sortirà el metacarpiano, el... Bueno, jo amb els ossos...
1: Falangina, falangeta, no eren?
0: Sí, doncs un d'aquests. Diguem que fa la forma més allargadeta, mentre que la dels peus és més tuixudeta, és més grosseta, eh? I sobretot queda molt bé el dit gros del peu, perquè és molt difícil el dit gros del peu que allò quedi elegant, eh? Sempre ha estat molt complicat coordinar un bon angle de tall del que seria la ungla, la proporció del dit, saps?
2: Clar, és que els peus, com que són diferents, tothom els té diferents i, a més, hi ha diferents tipus de peus.
0: Sí, d'això ens podries explicar, Marta, perquè ens has compartit, aquesta setmana al grup de WhatsApp la, diguem-ne, la tipologia peuiana, podríem dir-ho així, que, a més, té noms de localitats. O sigui, és com si tinguessin procedència a la forma dels peus.
2: Mm, sí, sí. Suposo que deu ser com una herència genètica.
0: Sí. Si és herència, ens cobraran impostos, Marta? Si és herència, haurem de pagar, eh? Haurem de fer una... Vostè de qui ha agradat aquests peus? Doncs ha de pagar l'impost de...
2: Si no, tallem els peus.
0: Oh, clar. Si no, ens quedarem un o dos dits, seria, per proporció. El 21% seria dos dits i un trosset, no, un trosset de l'ungla de l'altre.
2: Oh, t'imagines?
0: No, mira. No, sí, m'imagino, sí.
2: Sí, t'imagines. Sí,
0: no els hi donem idees. No els hi donem idees, que ja veuràs tu. Llavors, ho tens per aquí, Marta? Si no
2: sí,
0: va... Vinga.
2: Sí. Tenim el peu egipci.
0: Molt bé.
2: Que és el dit gros, que és el més llarg, i la resta van en desnivell.
0: Van desnivell... Estan
2: igualats.
0: Val. O sigui, comencem pel més... El que arriba més lluny és el dit gros. Sí. I cada cop són més curtets.
2: En definició, llavors van com bastant igualats, eh? No sobresurt un més que l'altre.
0: És bastant proporcionat de més a menys, no? Com
2: exacte.
0: Si diguéssim...
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: Després està el peu romà, que és el segon i el tercer... dit, igual de llarg que el dit gros.
0: Val. Eh? Jo aquí veig una... Aquí hi hauria debat, eh? Jo veig... A veure, David Morales, com ho veus? Jo veig que el primer... En veritat, a veure si esteu d'acord, eh? Perquè ens ha passat un gràfic preciós. El primer, jo diria que és un pèl més petit que el segon, aniria increixendo fins al tercer, sí. I del tercer al cinquè aniria menguant.
2: Sí, dic, com una mica de cordillera...
0: Sí,
1: sí, ho dic perquè... com veure els gràfics de la borsa.
0: Sí, sí, totalment. Va pujant i després comença a baixar. Ho dic perquè el primer dit pot semblar més gran que el segon, però em sembla perquè és que la ungla és massa grossa. Si aquesta ungla del gràfic que ens han passat la retalléssim una mica, jo crec que el segon és un pèl més gran que el primer. Però, bueno, tampoc no ens posarem allò fotofinish, eh? Allò d'anar medint...
2: No agafarem el peu de rei per marcar.
0: Eh? El peu de rei, efectivament, mai millor dit. Eh? El peu de rei per medir els peus, jo crec
1: el
0: que és
1: el... El rei ara mateix té altres coses en les quals pensar, jo.
0: Sí, efectivament, sí, sí, sí. Està pensant...
2: Vosaltres sabeu quin tipus de peu teniu?
1: És bueno, que, mira, Marta, si et dic que m'acabo de treure el mitjó i me l'estic mirant...
0: Ara tota Catalunya està mirant-se el peu.
2: Perquè jo sí que sé el peu que tinc.
0: Tu quin peu tens, Marta?
2: El grec.
0: Tu ets el grec, eh?
2: Sí. Sí, jo sempre he dit que els meus peus no són gens macos, perquè sobresurt, no tant com el gràfic aquest que us he passat, sí, però sobresurt una mica més que el dit gros, el
0: doncs,
2: segon.
0: Doncs, a veure, jo us he de dir que almenys... Que et diria que igual tinc un peu de cada país, eh? També, sí, també t'ho anava a dir, eh?
1: Jo estic mirant... Però és que, clar, seria entre un egipci... L'inici del peu és romà, i després continua amb egipci.
0: Deus tenir barreja en l'ADN. Sí. Sí. Jo, claríssimament, el peu dret és griego, com el iogurt.
2: Bueno, pues, llavors estem igual.
0: I el, a l'esquerra no ho veig tan clar, perquè la mostra que ens ha passat és de peu dret. I llavors ja el meu cap, quan ha d'imaginar masses coses, ja no és capaç. Per tant, fixem-nos només amb el peu dret, ciutadans de Catalunya, eh? I aneu mirant.
2: Bueno, doncs el grec és el segon dit, és més una mica més llarg,
0: sí,
2: en comparació amb els altres dits.
0: Sí.
2: O sigui, sobresurt, és com el rei, no? Diguéssim, el,
0: sí,
2: així, una mica com fent la paineta.
0: Sí, bueno, sí.
2: Una mica així,
0: sí,
2: eh?
0: O sigui, tindríem un primer dit, el gros,
2: sí,
0: que seria gros més petit que el segon i el tercer, eh?
2: Ens jo mateix.
0: Estaria en tercer lloc. Llavors, el segon seria el més llarg, el tercer seria el segon més llarg, i després sí, ja quart i cinquè, doncs seria això, quart i cinquè, verdaderament.
2: Això
0: i ens mateix queda un que és lleig com una mala cosa.
2: Horrible. Horrible, eh?
0: És horrible. A mi que em perdonin, eh? Tots els nostres oients d'origen germànic... Però el germànic és lleig de delicte, eh? Mm. Explica'ns com seria, Marta.
2: Sí, és, bueno, és els quatre o cinc dits representen el mateix tamany. O sigui, els quatre dits...
0: El segon, tercer, quart i cinquè...
2: I els altres quatre són pràcticament iguals.
0: Però és que... Digues.
1: És que jo veig aquest
2: dit... Estan amb un desnivell bastant... O sigui, estan bastant baixos...
0: Perdona, el dit gros està a un fus horari i els altres quatre dits estan a un altre fus horari.
1: Jo és que veig això...
2: Amb Londres, en comptes d'estar amb Germània...
0: Un està a l'hora de Londres, eh?
1: Veig això i sembla que li hagin tallat els dits més petits, només hagin deixat el gros i hagin implantat una ungla allà.
0: Sí. Han amputat a mig dit i han ficat una ungla allà, eh? Perquè veieu la desproporció que ha d'haver en el germànic entre... O sigui, quan ja... O sigui, el dia de Cap d'Any, el dit gros ja està l'any següent i els dits petits encara estan... Encara no han menjat el raïm. O sigui,
2: escolta'm, això per fer l'atletisme, això que miren el...
0: La pena és que la foto finish és en el pit. Perquè si fos...
2: Perquè si no, aquí sobresurt un dit i què?
0: No, si fos la punta, la cosa que tinguis més endavant, que en aquest cas estaríem parlant de la bamba, la bamba, per exemple, doncs jo a una cursa de 10 quilòmetres, en el quilòmetre 4 ja estaria arribant. Perquè, clar, tindries el dit que mare meva, li has de demanar 3 números més de peu. Clar, perquè la sabatilla, què la demanes? Pel més gros, no el més petit. O sigui, han de ballar, saps? Ha de quedar un forat, o sigui, una cova. A la resta de la bamba, a la part de davant, ha de ser una cova. Perquè, clar, els dits allò no han vist mai al final del túnel, saps? No veuen la luz al final del túnel, aquells dits.
2: I, a més, el dit gros té un nom específic.
0: A veure, com es
2: Hallux.
0: Diu? Hallux.
2: H-A-L-L-U-X.
0: Pido vocal. Ah, no, val, sí, ostres, mare meva.
2: H-A-L-L-U-X.
1: Això té nom d'emperador.
0: D'emperador, sí.
1: D'algun lloc, no? De les galàxies. Hallux.
2: Sí. Sembla
1: Hallux.
2: Ser, pel que he llegit, que en realitat el hallux se li diu el dit gros, però se li diu el hallux el dit en què té el Juanete.
1: Ah.
0: Val. Que és bonic el nom de Juanete.
2: A sobre està el Juanete, que aquí no està, però imagineu-vos aquests peus amb Juanetes.
0: Hualuxnetes seria en aquest cas, no?
2: Hualuxnetes.
0: Però, ostres, és un món, el món dels peus.
2: I tant.
0: El món dels peus és molt complicat. Vull dir... No ho sé, sí. És que fa cosa perquè és d'aquells temes que normalment

0: no tens tapat, no? I és tots, bueno, hi ha bastants dits que normalment tens tapats. I els del peu són uns d'ells.
1: Jo el que em pregunto és aquestes fundes que, de les que ens has parlat, David. Sí, clar, sí.

0: Es veu, sí, també, sí, la trampa.
1: A veure, hi ha algun tipus d'aquest calçat, com si haguéssim que té... Saps allò, el que seria la xancla? Si imaginem la xancla d'estiu, hi ha diferents formats. Hi ha el format avellanes, que són aquestes que tu fiques... Hi ha un pal entre el dit gros i el segon.
0: A veure, David, avellanes?
1: Són...
0: M'ho estava imaginant rodonet, però després he pensat... Ah, val.
1: No, són les brasileres. Les brasileres es diuen avellanes. No d'avellanes, de avellanes mel i mató. És que, clar, ai... Es diuen H-A-V-A-I-A-N-A-S. Avellanes, eh? Avellanes i azúcar nocilla, vale? Bueno, doncs aquestes, que són dolces, clar, les avellanes. Doncs... És aquella que tu fiques entre el dit gros i el segon,
0: sí,
1: per on agafa, tu fiques allà i ja està, i amb això ja tires milles.
0: Mai no he pogut d'aquestes jo, eh?
1: No,
0: mai no he estat capaç de portar d'aquestes.
1: Fan molt de mal a l'entredit. O sigui, sí, la zona entredit, el que queda la vall, com si diguéssim, entre el dit gros, entre l'àlux i el segon dit, allò fa molt d'arrossadura. Allò fa molt de mal. Hi ha gent que ho té més curtida. I llavors, doncs, mira, ja tira amb les avellanes, diu, què et poso unes avellanes? No. Posa'm unes avellanetes, que ja farem amb
0: unes
1: això.
0: Unes postres de músic,
1: sisplau. Sí, home, l'estiu fa molt d'això, unes avellanes sempre venen bé. I llavors...
2: Hi ha algun tipus de sabatilla,
1: sí,
2: us he passat al grup,
1: sí,
2: que té forma de peu.
1: Molt bé.
2: Veus?
1: És bo que sigui així. Ah, mira, preciós. O sigui, molt bé. És indescriptible. Intentaria explicar-ho als nostres oients, però és horrorós. Diguem que hi ha dos models. El model masculí, més aviat, i el model femení. El model
2: el
1: masculí...
2: Femení,
1: sí, el femení té taló.
2: És la Carolina de Mónaco una vegada, eh?
1: Sí, i no li van perdonar pas.
2: Té
1: taló, és a dir, és de taló, i per tant està el peu com aixecat, i llavors la part que fiques dins, com si diguéssim, és d'un color carn, però no del teu color carn, sinó un color de carn d'algú que ha mort, i li han pintat les ungles, i llavors, clar, allò que vas de... Vas, com quan vas de talons, saps? Que vull dir que vas allò tirant una mica amunt, i és horrorós. I l'altra seria com una funda, com si fos una sabatilla completa, d'aquestes que no és avellana, sinó que tindria tot el que seria la part de davant, de l'empeine endavant, doncs coberta, però és tot com si fos una... com si imitant la forma d'un peu humà, però d'un peu, a més, amb moltes venes.
2: Un sí,
0: peu...
2: Que això
0: seria
2: venes,
0: els peus de Herman Monster.
2: Inflades.
1: Sí, estaria entre Herman Monster i The Hulk, no? Però The Hulk amb color de pell humana. Llavors, clar... Sí, sí. Jo et dic, a veure, és que aquesta gent ha oblidat a l'inici de la història, a l'inici d'això que estem comentant, és que la cosa millori, no que la cosa vagi a pitjor. Perquè, clar, tu et fiques això i no et deixen entrar en lloc. O sigui...
0: Han oblidat l'inici de la història i el més mínim resquici de bon gust.
1: No, està clar. És que han oblidat això.
2: A mi et deu ser incòmode. Que... Aquestes també són incòmodes perquè has de ficar dintre del...
1: Dintre de cada dit.
2: Clar,
1: o sigui, has de ficar el dit com si fos un guant.
2: I a més, sí, fa com uns nussos... Heu vist que té com uns nussos, els peus tenen... O sigui, els dits tenen uns nussos.
1: Sí.
2: Les falanges estan com inflades. No
1: anem
2: sé.
1: A dir que fiques el peu aquí dins, igual no el pots treure mai. saps que... I llavors ja... No, ja es queda per sempre. Llavors és com un afegit, és com una cosa que et queda allà ficat... Saps com els anells, que a vegades te'ls poses i ja no te'ls treus mai més perquè és impossible? Doncs això seria ben bé igual. Ho fiques, et fiques allà dins i ja no surts. El que pots fer en tot cas és intentar pintar aquestes sabatilles del color més similar possible al teu to de peu. Però clar... També va canviant, depèn de... O sigui, és a dir...
2: A més, aquí no et pots posar mitjons, perquè, clar, els mitjons...
1: No, clar.
2: Això volta molt.
1: Els mitjons del Fernando Romay haurien de ser, perquè, clar, han de ser uns mitjons d'un 46, com a mínim, o d'un 37, perquè, clar, aquest peu fa... Ni sabates trobes...
2: És molt desproporcionat, si us
1: molt,
2: fixeu.
1: Molt.
2: És molt ample,
1: sí,
2: eh?
1: A veure, és molt complicat.
2: Com una sabatilla.
1: Per tant, jo aniria descartant tot el que... Ho expliquem aquí a la ràdio perquè sapigueu que existeix. Si ho busqueu, busqueu a Google, poseu fundes... Anem a fer aquest experiment. Fundes silicona de dos pies. Mira, posant fundes silicona dedo, ja em proposa de dos pies. per sobre

0: de fundes de silicona per a dedos de la mano. Això vol dir que... I bastant més avall, fundes per a dientes. És a dir que m'entès que estava buscant funda silicona de dos pies.
1: Però a mi em surt...
0: Ostres, n'hi ha de molts models i de molts colors, tu.
1: A mi em surt...
0: És pitjor del que pensava, eh?
1: A mi em surt Temu.
0: Temu, sí, sí, sí, em temo que sí.
1: Unes que són vermelles i blaves.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és que a veure, aquí el mercat ha de ser per tots tipus de colors. N'hi ha algunes horroroses, eh? Amb tot tipus de colors d'ungles, de pell, amb tot tipus d'enfermetats que sembla que tinguis. Bueno, estan molt bé de preu, eh? A Shein, a AliExpress, a tots aquests jocs, els podeu trobar molt bé de preu. Ara, què us donen després? Això ara no ho sé. Ai, pobre.
1: Ara m'han sortit unes,
0: sí?
1: Que tenen unes altres funcionalitats.
0: Ah, ostres, veus? No són pels dedos dels pies, no, diguem-ne?
1: No.
0: Val, ostres. Clar,
2: és que... Escolta'm, poden valdre, clar.
0: Sí, sí, clar, sí, sí. I ho fas més llarg, més curt, una mica com...
2: Que sigui agradable.
0: Bueno, clar, sobre els gustos, sobre els gustos no hi ha...
1: Són fundes de dit, eh?
0: Sí, sí, ja ho veig, O sigui, la idea és posar-se el dit, però després, diguem-ne, el que...
1: Donar-li un ús recreatiu.
0: Sí, un ús recreatiu.
2: La imaginació,
0: Sí, sí, tenen com més pertuberàncies, anem a dir així, sí, perquè llavors amb la fricció jo sigui més agradable, no?
2: A lo millor està sí, però a lo millor no sabem.
0: Sí. Li podríem dir dit-do, perquè sí, vindria a ser això, no? Sí. Una fusió entre un dit i un dildo. Seria dilt-do, eh? O déu-n'hi-do, també, perquè li podríem dir, perquè mare meva. Doncs imagineu la que pot donar de si el que seria la funda de silicona per a dedos, eh? Ja us hem donat aquí una distracció pels propers dies, allò d'anar-ho buscant. També teníem, David, un consejito del dia, deixa'm escoltar-lo, perquè sempre és important que escoltem els consells, un segon. A veure.
3: Consejito del dia. Si vais a casa ajena, intentar no dejar esto así, ¿sabes? Le dais un poquito.
0: Vale, es veia com un...
3: Que estigáis bien,
0: molt bé.
3: Dejáis todo como debe ser.
1: Haces la mà.
3: Sí. Lo habéis encontrado, ¿sabes?
0: Molt bé.
3: Porque... Sí, esto es una guarrería dejarlo así.
0: Sí, home, i com t'estàs posant tu, no t'ho explico. Sí. Ostres, tu. Sí, no, perfecto está quedando, eh?
3: Si no, pasáis vergüenza, ¿sabes?
0: No, exactament. I renta les mans, fes el favor, perquè si no... I aixeca el dit com dient, ok. A veure, anem a explicar. Diguem-ne que després d'haver alliberat a Willy, després de que el cracató hagi entrat en erupció, hauria quedat, com diguem-ne, en el lavabo, just per sobre de l'aigua, del líquid de l'aigua, com uns reguitzells, com uns canals, per on ha anat descendent tota l'erupció del volcà, eh? És a dir, ha anat com baixant, com
2: tal
0: fent...
2: Tal com ho expliques, queda't un literari.
0: No, és preciós. Home, és per intentar-ho fer una mica doncs, més agradable, no? Diguem que quan comença a caure l'erupció de la lava, allò va circulant i va deixant com un rastre per on ha anat passant.
2: Una traçabilitat.
0: Una traçabilitat, com si fos doncs, un cargol que anés deixant doncs, per on ha anat passant, no? I clar, queda d'un color, doncs ja us ho podeu imaginar, no? Llavors, què ha fet aquest home? Ha dit, home, això no ens deixi així. No ha trobat el com es diu això, l'escobilla. No ha trobat per acabar... I ho ha fet amb la mà. I ha dit, escolta, aquí tinc aigua.
1: Les escobilles són perilloses. Jo us recordo el que em va passar a mi durant la Setmana Santa. Sí. Amb el meu pijama.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. És que fes-nos 5 cèntims pels oients que s'haguessin perdut aquest preciós moment de la història de Nits
1: bueno,
0: de Ràdio.
1: Bueno, bàsicament, jo vaig penjar el pijama per dutxar-me i el pijama va relliscar del penjador, del penjaroba, i va caure, amb mala sort, que va caure sobre l'escobilla del vàter, va bolcar el recipient de l'escobilla del vàter i va quedar xop del líquid que hi havia en el recipient de l'escobilla del vàter.
0: Sí, sí.
2: Bueno. Si només hi havia líquid net, pues res, no passa res.
1: Bueno,
0: mai saps.
1: No sabria dir-ho, tampoc saps, no m'ho vaig fixar tant. Sí. Sí. Per qui s'ho perdés, recordo que la desgràcia no va acabar aquí. L'endemà em vaig comprar un pijama i quan vaig arribar a l'apartament per posar-me'l no m'havien tret l'alarma. Per tant, estava enganxat el pantaló a la samarreta del pijama.
0: Déu-n'hi-do.

0: A veure, és cert que aquell líquid, no, que hi ha a la funda, diguem-ne, pot estar net o pot tenir restos de que no l'han netejat en temps. Llavors, sí, clar, hi ha vegades que l'aigua neta per l'escobilla és la del lavabo, no la del recipient on està. Perquè, clar, això és com quan fas servir el motxo allò que vas escorrent, i dius, home, aquesta aigua és que està plena de merda, és on estàs sucant un altre cop el motxo per després passar-lo. Per això, fins i tot, hi ha un inventor que va passar, crec que va ser pel programa de les Sonsoles, i que havia dissenyat, doncs, un cubell que tenia dues seccions, les seccions aigua neta i les seccions aigua bruta. D'aquesta manera, tu l'aixugaves bé, que es tragués a l'aigua bruta, i quan havies d'untar un altre cop, doncs anaves a l'aigua neta, agafada a l'aigua neta. Que a veure, que al final l'aigua neta ja anava agafant color també de cada cop que... Bueno, però bueno, sempre era una mica més neta. És un problema, això de... Això de passar el motxo, a mi sempre... Sí. Tu, Marta...
1: Sobretot a llocs on hi ha molta, sí, molta gent que s'ha de netejar, perquè, bueno, a casa, sí, més o menys,
0: sí,
1: ho tens més controlat, no?
0: Sí, sí, sí. I sempre és difícil saber quina proporció d'aigua has de deixar. Perquè hi ha gent que deixa el... Quan passa el motxo, és com si estiguessis en una piscina de cop i volta. Perquè, saps, allò és tot aigua. I hi ha qui ho asseca tant que dius, home, escolta, ho has deixat aquí tan sec que saps? Vull dir, trobar la proporció correcta no és senzill. Sí. Abans es ficava papers de diari, també, per aixugar.
1: Sí, el paper de diari valia per tot.
0: Valia per tot. Ara no...
2: Ara el problema és que ja no es venen diaris pràcticament...
0: No. Has d'anar a comprar malament un diari per poder passar el motxo, quasi, saps? Vull dir, és terrible, això.
1: El diari valia pel peix, també.
0: Pel peix, sí, sí, sí, sí. Home, perquè fos un peix informat, saps? Vull dir, clar, vull dir, no és el mateix un peix. Diu, bien enriquecido, tiene omega 3. No, omega 3 i sap les notícies d'economia. Clar, perquè venia amb el diari... I això s'ho llegia bé i venia documentat. Era un peix que t'entrava informació a dins. Ara no, ara no hi ha manera. Vull dir que, en fi...
1: No, més, ara, i el paper de diari també era molt, molt bo per posar-ho. Això ho vaig llegir als armaris, a sobre dels armaris,
0: sí,
1: per evitar les, es diu, les polilles.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè es veu que amb la tinta...
0: Fixa't.
1: Feia aquest de repel·lent.
0: Mira tu. Bueno, hi ha gent que quan escriu també deixa-la anar, de repel·lent que és. Vull dir, no m'estranya que funcionés, perquè hi ha molt repel·lent, escriure.
1: El que vull dir que era molt, molt útil. Després de llegir les notícies i tot...
0: Sí, sí, sí. Tu imagina't quina vida...
1: Tenia una doble vida, no? Tu imagina't, una triple vida.
0: Llegies el diari, t'informaves, mataves les polilles, podies guardar el peix allà per transportar-lo, podies aixugar el terra quan passaves el motxo. Sortia barato. Jo crec que...
2: I de vegades qui es quedava sense paper de vàter...
0: Sí, home, tiraves de... Sí, sí, de la secció de necrològiques, Sí, home, i tant. Fem una petita pausa per recuperar-nos i anar a comprar urgentment. No, però tornem. Anem a per diaris i tornem. Fins ara mateix.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Doncs una setmana més tenim moltes ganes de passar una bona estona, d'aprendre molt de què és el que està passant pel món. Potser les altres notícies, no? Les que no són tan conegudes, però que ens generen debat i que ens serveixen per tocar temes interessants en la tertúlia del Dimecraus amb la doctora Marta González Pelán i en David Morales. Vinga!
1: Bravo, bravo, bona matinada a tothom.
0: Sí, senyor. A veure, comencem una mica parlant de moda, perquè sempre s'havia dit, no?, que, per exemple, ara quan arriba l'estiu, no?, ja, això els homes no ho haurien de fer perquè els peus no són ben bé iguals, els peus dels homes i de les dones, no? I sempre ha quedat elegant, Marta, una sabata, d'estiu, una dona, una cosa elegant, però hi ha gent, no?, que això passa com tot, com tota la vida, que té els dits, diguem-ne, més afortunats, no?, els dits del peu, o més desafortunats. Això ha passat tota la vida, com tot, no? I estan començant a trobar solucions que em semblen molt interessants. Escoltem i després ho intentem acabar d'explicar. A veure si ens ho expliquen.
2: Si no te gustan los dedos de tus pies o de tus manos, aquí tienes el kit completo de los deditos de silicona. Mira, te los pones y quedan espectacular. ¿Qué te parece?
0: Sí, no, queda espectacular. A veure, entenguem-ho. Són com unes fundes, com si fossin unes fundes, que és de cada dit. O sigui, cada dit té la seva fundeta. I són, anem a dir, estàndard. Aquella ungla mentallada, aquella forma rodoneta, sense fongs, paral·lels als dits, no? És una autèntica meravella. És com, no ho sé, a mi m'ha fascinat. És una opció interessant de cara a l'estiu. Ara també
3: dic, com qui es posa fundes a les dents.
0: Efectivament,
3: no?
0: Efectivament.
1: Hi ha una cosa.
0: Efectivament.
1: Els peus suen.
0: Això t'ho anava a dir.
3: Ah.
0: De cara a, això ho estava pensant jo. De cara a l'estiu, allò, és a dir, dins d'aquella cova, dins de la funda, allà es pot crear molta vida. Allà es pot crear molt d'ambient a l'estiu.
1: Clar, molts animalons.
0: Molts animalons. Deixem-ho amb animalons, que sona molt millor que el que tots puguem imaginar en aquests moments. No només animalons des del punt de vista de mira quina vida que hi ha aquí, sinó sobretot això pot fer un xup-xup, que a nivell d'olor allò també pot ser molt fort.
1: L'olor suposo que deu ser, perquè clar, allò tancat així...
0: Allà fa tancat.
3: Però ha dit, jo, ara no sé si he sentit bé, que pot ser pels dits dels peus i pels dits de les mans, també.
0: Sí, aquí no ho podeu escoltar, però en la imatge que compartia, que he preferit, és sort que no sigui televisió, que és ràdio, perquè així us estalvio tots els oients, en el kit que es veia, es veien els dits dels peus i els dits de les mans. Mm. Les silicones dels dits són més allargadetes. Aniríem fins la segona part del dit, com si diguéssim, saps? Ara em sortirà el metacarpiano, el bueno, jo amb els
3: ossos... Falangina, falangeta, no eren?
0: Sí, doncs un d'aquests. Diguem que fa